0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del

0: Al matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alte Ritmo, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alte Ritmo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alte Ritmo, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio.
2: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclafit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió d'Ayacucho, al sud del Perú. L'epicentre s'ha situat a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, però s'ha notat a diverses regions. De moment, però, no hi ha constància de víctimes. Milers de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han retornat a la platja. Tot mentre Brussel·les, que reclama l'expulsió de tots els migrants, ha instat a Espanya a protegir els infants vulnerables. Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió econòmica contra la República Islàmica per enfonsar el règim dels ayatolàs. Llibertat amb càrrecs per a 5 detinguts dilluns a Lleida arran dels incidents entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu d'immigrants. El preu dels carburants continua pujant per setena setmana consecutiva i Espanya ja s'ha convertit en el país europeu on més s'ha encarit el combustible aquest estiu. L'augment dels desplaçaments per carretera durant les vacances i la situació a l'Orient Mitjà impedeix frenar l'escalada de preus. La pel·lícula de terror catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial del Festival de Cinema de Sitges. Competirà amb Les Hijas, de Daniel Romero, que parla d'un segrest, i amb Upiro, d'Òscar Martín, inspirada en el primer cas documentat de vampirisme, que també s'han presentat aquest dijous.
1: Esports. El Barça ha presentat João Cancelo, que fitxa per 3 temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero. Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la següent fase després de guanyar per 3-0 a Nova Zelanda. El combinat espanyol masculí també s'ha classificat en guanyar Irlanda per 3-2. En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta nord-americà J.D. Notae, i en handbol el Granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya.
0: Hi ha el temps. Aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i a la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. La situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperar-nos que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: Aquest dijous, les pluges han causat alguns estralls en punts concrets del país. Els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. A Santpedor, al Bages, hi ha hagut un possible esclafit. N'ha parlat a 3 Cat Info també l'alcalde del poble, Agustí Comas.
4: Han tingut algunes incidències al poble, en aquest cas, bàsicament, amb caigudes de cables elèctrics i diferents arbres que han caigut a diferents llocs del poble. A hores d'ara, que sapiguem, no hi ha hagut cap dany personal amb aquest aspecte i, per tant, només aquests danys materials, que de seguida, doncs, tant policia local com brigada, doncs, s'han posat a treballar per restablir l'ordre en els llocs on hi ha hagut aquestes incidències.
0: A la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles han quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador sense que hi hagi hagut afectacions greus. Mentrestant, al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 149 km per hora a la Ribera Alta i ha causat diversos desperfectes. Carcaixent, Pepa Ferrer.
5: Al Zira, algun veí s'ha atrevit a eixir al carrer per fotografiar la cúpula de l'església de Santa Caterina, que s'ha quedat al descobert amb un forat des d'on es pot veure l'interior. Liberto és veí del Zira.
6: Una llàstima perquè està plovent molt i si entra aigua pues, farà un desastre dins. Estic pegant una volteta i molt d'arbre trencat, unes valles que delimiten un solar d'un edifici també està doblat.
5: L'esclafit humit amb pluges torrencials ha deixat durant bona part de la vespre dels carrers buits de gent. També ha estat acompanyat de ràfegues de vent que han arribat als 140 quilòmetres i han provocat caiguda d'arbres, despreniment de façanes i han interromput la línia C2 de Rodalies de València. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències no hagin sigut pitjors. Afortunadament no han hagut que lamentar en els personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
5: La baixada de temperatures s'ha notat de valent, dels 44 graus de dimecres als 20 i poc de dijous.
0: Gairebé 4.500 persones han mort a Espanya per causes atribuïbles a la calor des de l'1 de juny. La xifra s'acosta al rècord del 2022, quan també se'n van registrar unes 4.500. Les dades de l'Institut Carlos III mostren així un fort repunt respecte dels dos últims anys. L'any passat, en el mateix període, les morts van ser 3.100 i el 2024 prop de 2.000. Segons l'Institut Carlos III, a Catalunya 575 persones haurien mort per causes atribuïbles a la calor durant el mes de juliol, més de la meitat de les registrades a tot l'estat durant aquest mes.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina. Un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat, de moment, víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers de Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
9: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
8: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia, en el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes. mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
0: Gràcies, Joan. Afegirem que, segons apunten les autoritats locals, no hi ha risc de tsunami al litoral peruà. Julio Sevilla, exgovernador d'Ayacucho i veí de Coracora, l'epicentre del sisme, explica com han viscut aquest moment. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Toda la gente ha salido muy espantado, ¿no?, de las instituciones como también de sus hogares. Y bueno, pendiente de repente de que pueda haber o no una réplica.
0: La zona on s'ha produït el sisme no es tracta d'una de les zones turístiques del país.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat els 1.500 migrants que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, unes 500 persones hi han tornat. S'han aixecat 2 campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians. I el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, hi ha 500 marroquins. Un testimoni ha explicat així l'evacuació del trampolín.
11: La policia ha vingut i ens ha dit que tothom havia de marxar d'aquí. Quan els hem preguntat què passava, què passaria, ens han dit no ho sabem, no ho sabem.
0: La ministra de Migracions, Elma Saiz, ho ha qualificat de trasllat voluntari i ha dit que és un primer pas per normalitzar la situació. També ha afegit que ampliaran a 4.000 les places d'acollida, però, segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es tracta d'una mesura del tot insuficient.
12: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad. Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
13: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: Les ONGs de Ceuta, per la seva banda, insisteixen que hi ha centenars de persones desateses, més enllà de les 500 nenes identificades pel govern espanyol. Halima Hezmet, portaveu de la ONG Luna Blanca, assegura

0: Una cosa, s'ha de garantir la protecció dels menors vulnerables i això, per descomptat, és un deure de les autoritats espanyoles.
1: Mentrestant, el Partit Popular manté el seu no a acollir menors migrants, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats. Ara bé, els barons populars han de fer equilibris i també admeten que compliran la llei. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Allà on governen plegats, Vox recorda al PP que han signat.
3: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto y nos vamos a oponer por tierra, por mar y por aire.
2: Era el vicepresident andalús de Vox, Manuel Gavira, en línia amb el que Feijó ha marcat als seus barons. L'objectiu és el retorn de tots els migrants, diu Moreno Bonilla.
4: No hay otro. Cualquier otra cosa es... crear un problema todavía mayor.
2: Però afegís que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya Maria Guardiola.
5: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
2: Justament Extremadura ha acollit 4 menors no acompanyats en les últimes 2 setmanes. Van arribar a Ceuta dies abans de l'entrada massiva del 30 de juny i ara estan sota la tutela d'una conselleria que ocupa Vox. Fonts del govern espanyol remarquen que l'acollida de menors migrants a les comunitats, a la qual obliga la llei d'estrangeria, no s'atura. En el que portem de 2026 ja s'han distribuït més de 1.750 xiquets per tota la península.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Donald Trump declara la guerra econòmica a l'Iran i amenaça als països aliats que hi facin tractes de sancionar-los a ells també. El president dels Estats Units vol exercir la màxima pressió comercial i financera contra la República Islàmica per ofegar econòmicament el règim dels ayatolàs. Això passa quan està a punt de fer mig any de l'inici de l'operació militar Fúria Èpica dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que han desencadenat precisament un conflicte bèl·lic a tota la regió de l'Orient Mitjà sense perspectives de solució a curt termini. Vist que els continus bombardejos sobre el país persa no han fet capitular el règim de Teheran, els Estats Units proven ara d'articular una ofensiva de sancions i mesures econòmiques contra l'Iran que, com ha subratllat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, també afectarà els països aliats de Washington. Per això, Bessent els demana que no tinguin tractes econòmics amb l'Iran o que s'atenguin a les conseqüències.
7: La pressió econòmica significa que direm a tots els nostres aliats si estan amb nosaltres o contra nosaltres. Serà l'aïllament econòmic coordinat més gran de la història mundial. Si determinats països insisteixen a fer negocis amb l'Iran, llavors el Departament del Tresor utilitzarà tot el seu poder i força contra ells.
1: Bessent també adverteix la Xina, principal soci comercial de l'Iran, que s'avingui a les directrius de Washington d'aïllar econòmicament el règim dels ayatolàs. I a tot això, 7 països demanen a Israel que aturi un projecte per construir nous habitatges per continuar expandint-se a Cisjordània. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França, els Països Baixos, el Canadà i Noruega demanen en un comunicat conjunt al govern israelià que retiri immediatament les licitacions per construir 1.200 habitatges, gairebé la meitat dels quals que contempla, de fet, el projecte conegut com a EU, que han qualificat d'inacceptable. La construcció dels nous assentaments dividiria el nord i el sud de Cisjordània i posaria en perill la contigüitat territorial dels territoris palestins, un fet que, segons el comunicat, posa en perill la solució dels dos estats. Els 7 països recorden a Israel que les colònies israelianes a Cisjordània són il·legals, segons diu el dret internacional.
6: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre, nit, a punts o tarda, a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen, mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van

0: arribar als 37, avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32, a Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i quatre minuts a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves, membres i membres de la comunitat pakistanesa. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que, si són víctimes de delictes, ho denunciïn. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Moat Boukaibat, president de l'Associació Integra Lleida, i Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a Integra Lleida.
4: Estem parlant amb aquesta gent. No ens beneficia a nosaltres, ni com ciutadans, ni com immigrants, ni com res. O sea, es una situación que es anómala.
5: Y yo quiero hablar con todo el mundo, que con la cual gente vive la herida. Por favor, vive tranquilo, dejar libre toda gente. No quiere problema con nadie.
3: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana.
2: Un home ha mort aquest dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès. En el moment dels fets hi onejava la bandera vermella que prohibeix al bany. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El telèfon d'emergència 112 ha rebut un avís que el socorrista de la platja havia tret de l'aigua un home inconscient de 50 anys i li estava practicant maniobres de reanimació. S'han desplaçat fins al lloc dels fets efectius del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també s'hi han traslladat per fer-se càrrec de les diligències. En el moment de l'incident, la platja disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava bandera vermella que prohibeix banyar-se. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes.
2: Ho dèiem en titulars, Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu. Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça. En els darrers dos mesos la gasolina s'ha disparat un 18% i el gasoil un 21%. L'encariment es deu sobretot a dos motius. Per una banda, les vacances dels ciutadans, perquè els desplaçaments per carretera augmenten i, per tant, hi ha més demanda de combustible. Per l'altra, la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. Això últim, fa que el barril de Brent també estigui en màxims. Ara ronda els 94 euros per barril, el preu més alt de tot l'agost. La situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Les obres de la línia 1 del metro de Barcelona segueixen el calendari previst i el servei entre Plaça de Sants i Florida es restablirà el dissabte 29 d'agost. La principal actuació d'aquests treballs, que tenen un cost d'11 milions i mig d'euros, ha estat la substitució de la via de balast per una de formigó. En total, s'han renovat més de 2 quilòmetres de traçat. El director de la xarxa de metro, David Prat, destaca els avantatges d'aquesta actuació.
7: Més confort per l'usuari. L'usuari, diguéssim, percep una via molt més còmoda, més vibracions, menys soroll i també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei que facin que el manteniment sigui molt ràpid.
2: Els treballs també han permès millorar l'entorn del taller de trens de Santa Eulàlia, un punt clau per garantir el funcionament de la línia 1. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, en dona més detalls.
8: I l'entrada i sortida a taller sempre és un punt molt delicat en quant a la fiabilitat que dones, a la capacitat que tens, en cop pots donar després freqüències, i per tant això, amb l'actuació que fem, hem fet una important millora pel que fa tant en seguretat com en fiabilitat d'aquesta entrada a taller.
2: Tot i que les actuacions s'han concentrat entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, han obligat a suspendre el servei entre Florida i Plaça de Sants. TMB calcula que prop de 30.000 usuaris s'han vist afectats per aquest tall.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El Festival de Cinema de Sitges continua avançant de mica en mica les pel·lícules que participaran en l'edició d'aquest any. La producció catalana 11, de Clàudia i Paula Serra, és una de les noves incorporacions a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, i d'Upiro, d'Òscar Martín. 11 és una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que es queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. Les Hijas, de Daniel Romero, parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest. Upiro, d'Òscar Martín, està rodada a Catalunya i recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat espanyol. I aquest dijous s'hi han presentat dues pel·lícules més, La muerte de Drácula, de Burnin Percebes, que es projectarà a la secció Noves Visions, i La mala mare, d'Alicia Álvarez, que es podrà veure a la secció Panorama. La direcció del Festival de Sitges d'aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
9: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
10: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
9: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:15 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de Lliga de Primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
11: Un orgull increïble, porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
9: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Còrdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pixur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patrick Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
1: 3CAT Info.
9: Al Mundial d'Hockey Herba de Bèlgica i els Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet. Escoltem el jugador Gerard Clapés.
12: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
9: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 20 24 al 30 d'agost per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
13: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer l'Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
9: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
14: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
15: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
9: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos, el 12è de la temporada. En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava el canell dret. És l'últim Grand Slam de la temporada i es disputa del 25 d'agost al 13 de setembre a Nova York.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 7:15.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte en diversos punts del litoral i del prelitoral, però també a la Catalunya central i al nord-est del país. Aquest dijous, les tempestes han causat diverses incidències, especialment al Vallès Occidental i al Bages, on hi ha hagut un possible esclavit. Al País Valencià, el temporal també ha causat desperfectes, amb ratxes de vent que han superat els 140 km per hora. Terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al Perú. L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora i de moment no hi ha constància de víctimes. Un miler de migrants passant la primera nit en instal·lacions d'acollida a Ceuta després del desallotjament aquest dijous de la platja del Trampolín. Tot i això, unes 500 persones no han volgut ser reubicades i han tornat a la platja. De seguida ampliem totes aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem i sentirem l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha reclamat canvis en el lideratge dels partits independentistes catalans. Des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, Torra també ha dit que troba incomprensible que avui partits independentistes catalans mantinguin acords polítics amb el govern espanyol. Explicarem que per primera setmana des que va començar el brot de pesta porcina africana, Agricultura no ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Tot i això, continuen demanant prudència i la col·laboració de la ciutadania. I explicarem també que l'Ajuntament del Vendrell ratificarà el sistema de recollida d'escombraries porta a porta després de l'augment de brossa llançada al carrer i de les queixes dels veïns per la insalubritat. L'alcalde diu que en els punts més turístics el sistema conviurà amb contenidors intel·ligents. Sumari d'esports amb en Pau Dax.
9: El Barça ha presentat Joao Cancelo, que fitxa per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana espera inscriure tots els futbolistes abans del debut a la Lliga diumenge al camp de l'Elx, amb el dubte del mateix Cancelo. L'Espanyol ha confirmat que Roger Hinojo portarà el dorsal 21 de l'etern capità Dani Jarque. A segona, el Girona traspassa Ivan Martín al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos i un de variable, abans de jugar aquest divendres contra el Córdoba. El Sabadell rescindeix el contracte del davanter Rodrigo Escudero.
2: I el temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia insegur, amb ruixats localment intensos al matí a les comarques de Girona i la tarda a la Costa Daurada. També se n'esperen durant la tarda al Pirineu. Les temperatures baixaran i recuperarem els valors normals d'aquestes dates d'agost. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses aquest divendres i dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, del prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins a la matinada i dissabte, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per les possibles crescudes de rius i rieres. Ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
16: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
2: Aquest dijous els bombers han atès un centenar d'avisos, principalment al Vallès Occidental, per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així com per treballar en petites inundacions. Al País Valencià, el temporal ha deixat ràfegues de vent de 140 km per hora a la Ribera Alta. L'alcaldessa de Carcaixent, Carolina Almiñana, diu que el temporal ha deixat desperfectes.
17: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i als bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament no he hagut de lamentar en les personals. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
2: En tota la comarca, els bombers han atès un centenar d'incidències. I tercer terratrèmol de gran magnitud aquest estiu a l'Amèrica Llatina, un sisme de magnitud 7,2 ha sacsejat la regió andina d'Ayacucho, al sud del Perú. La gran profunditat a la qual s'ha produït, a 108 quilòmetres, ha provocat que s'hagi pogut sentir des de diverses regions, però no ha provocat grans desperfectes i tampoc s'han comptabilitzat de moment víctimes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Piosca.
18: L'epicentre ha tingut lloc a 35 quilòmetres de la localitat de Coracora, això és a 700 quilòmetres de Lima, la capital peruana. Ha estat un sisme de poca durada que han notat especialment els veïns d'aquesta zona del país andí. S'han vist imatges, per exemple, de persones als carrers d'Ayacucho i localitats properes espantats i famílies abraçades. I així ara ho sentirem, és com sentien el terratrèmol, aquest sisme de 7,2 de magnitud en una emissora peruana.
19: Está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor.
18: Perú s'ubica en una zona coneguda com el cinturó de foc del Pacífic, on es produeix gairebé el 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol ha estat d'una magnitud important, segons l'Institut Geofísic del Perú, de 7,2. Recordem que en poc més d'un mes i mig, tres sismes han tingut lloc aquí a Sud-amèrica i han sacsejat a Venezuela i a Colòmbia. En el cas del doble sisme veneçolà, 7,2 i 7,5 de magnitud, deixant un rastre de 6.000 persones mortes a Colòmbia. Segons l'últim recompte oficial, el terratrèmol de 7,4 d'aquest mes d'agost ha provocat ja més de 300 víctimes mortals.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: Almenys un miler de migrants passen la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta. Aquest dijous, un ampli desplegament policial ha desallotjat i reubicat les 1.500 persones que malvivien a la platja del Trampolín. Hores després, però, 500 hi han tornat. S'han aixecat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de l'Home Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians i el de l'Home Colmenar en un gran pàrquing de vehicles 500 marroquins. Per a la ministra de Migracions, Elma Saiz, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
20: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
21: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
2: Les ONGs de Ceuta insisteixen que hi ha centenars de persones desateses.
22: Imagina que se't caruca el DNI i no trobes cita per renovar-lo. Sembla una bogeria, veritat?
23: Pues para miles de personas migrantes en Lleida y en todo el estado, esto no es una hipótesis. Es lo que viven todos los días con su NIE.
2: És un fragment del vídeo que han difós a les xarxes entitats socials i de persones migrants de Lleida i denuncien el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria, una situació que allarga fins a 11 mesos els tràmits per aconseguir o renovar papers i es queixen que el retard es tradueix en problemes laborals i d'habitatge. Des de Comissions Obreres constaten que continua faltant personal. Lleida, Estela Usoms.
24: El termini hauria de ser de 3 mesos, però tant el president com el secretari de l'Associació d'Equatoguineans de Lleida afirmen que renovar el permís de residència els ha costat 11 mesos. S'han posat d'exemple d'una situació que asseguren que afecta milers de ciutadans estrangers que passen un veritable via crucis per aconseguir cites per fer els tràmits. Per això, el vídeo posen en evidència el que explica el secretari de l'entitat, Domingo Morales.
25: Estamos haciendo una comparativa que si esto pasara con los españoles, si un español, un catalán, tuviera que esperar 11 meses para renovar su DNI y esos españoles tuvieran que pasar por lo mismo, ¿no? Que no pueden firmar contratos de alquiler, que no pueden renovar sus contratos de trabajo, ¿cómo lo tomarían?
24: Una situació que passa a Lleida també a la resta de Catalunya, diuen, i per això volen impulsar un front comú per exigir solucions. Bàrbara Primo, de Comissions Obreres, alerta que el personal d'estrangeria es queda curt per assumir un volum de feina tan gran.
26: La falta de personal continua sent molt greu i que el personal és molt conscient de com això està repercutint en les problemàtiques que descriuen els estrangers. És així.
24: A més, alerta que hi ha un concurs de trasllats en marxa i que bona part de la plantilla de Lleida marxarà.
2: L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, veu poc creïbles als líders independentistes i reclama canvis en aquests lideratges. Ho ha dit aquest dijous en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu, acompanyat d'altres expresidents dels Països Catalans. Ho ha seguit la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
27: Tres presidents dels Països Catalans era el títol d'una xerrada en la qual ha participat el president preautonòmic del País Valencià, Josep Lluís Albiñana, el president balear als anys 90, Cristòfol Soler, i el 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que pensa que es necessiten canvis de lideratges en els partits independentistes.
28: Si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
27: Torra també ha criticat els pactes amb el govern espanyol.
28: Partits independentistes han d'acabar convertint-se en crossa de l'estat del qual tu et vols separar. Però imagineu-vos la dificultat d'intentar explicar al món això. És impossible.
27: En relació amb l'oficialitat del català a Europa, Torra pensa que l'única possibilitat seria la incorporació d'Andorra com a membre.
1: 3CAT Info.
2: Els atacs ucraïnesos, gairebé diaris, contra refineries russes han desencadenat una nova onada de la crisi del combustible. El 70% de les benzineres tenen els sortidors buits. Això ha fet que Rússia, i fins i tot, hagi hagut de començar a importar gasolina. Moscou, Cristina Solies.
29: A més del 70% de les benzineres russes no hi ha gasolina, per això moltes opten per tancar i, en canvi, les que mantenen el servei acumulen llargues cues en què els conductors, com la Svetlana, poden esperar més d'una hora.
30: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
29: Durant els últims mesos, els atacs ucraïnesos han obligat a aturar en algun moment l'activitat de 16 refineries, però, explica l'Olesia, és una informació que els mitjans oficialistes amaguen.
0: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
29: Aquest racionament ja s'aplica a més d'una desena de regions, inclosa Moscou. La benzina per a molts és indispensable pel seu dia a dia, sobretot pels taxistes. El Tim admet que està molt preocupat.
3: És terrible. A vegades m'agafen ganes de plorar perquè la meva feina depèn de la benzina. Perquè abans també treballava amb Wildberries i es va cremar tot. Cal aturar aquest desastre.
29: Però també n'hi ha molts d'altres que s'hi resignen. Com li van?
4: Tenim dificultats per la guerra. Hem de ser comprensius.
29: Putin sempre havia volgut evitar que el conflicte afectés la vida dels moscovites, però cada cop li costa més mantenir-los al marge de les conseqüències dels atacs ucraïnesos. Ara bé, tot i que la majoria entén que aquests problemes els està causant la guerra, ningú en culpa directament el president rus.
2: I a Ucraïna, els potents bombardejos russos de la nit de dimecres a dijous sobre Kiev han tornat a evidenciar la falta de sistemes de defensa antiaeris. Malgrat que s'han abatut el 90% dels míssils i drons, els atacs han causat una quinzena de morts i prop de 50 ferits. Volodymyr Zelensky lamenta no tenir míssils Patriot per poder interceptar els míssils russos i recorda que només els seus aliats els poden proveir aquest tipus d'equipament militar. El president ucraïnès diu que la resposta internacional no sempre és l'adequada i acusa Moscou d'escalar el conflicte amb atacs com els de dimecres a Kiev. A la capital del país, els bombardejos russos han afectat edificis residencials, un hospital infantil i una escola, segons ha dit el mandatari ucraïnès. Hi ha encara més coses. Sectors culturals a Alemanya clamen contra l'ascens de l'extrema dreta. D'aquí dues setmanes hi ha eleccions a l'estat federat de Saxònia Anhalt, i alguns sondejos apunten que el partit ultra alternativa per a Alemanya hi pot obtenir majoria absoluta. El Teatre de Magdeburg, escollit com el millor equipament escènic d'Alemanya, els seus professionals temen que la programació quedi condicionada i si governa l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
5: El director del Teatre de Magdeburg, el suís Julien Chabas, ha impulsat la institució a nivells d'avantguarda mai vistos en un teatre regional. L'extrema dreta, però, posa en risc tot el projecte artístic. Chabas avisa, el teatre és molt més que un sol punt de vista.
6: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
5: L'actor Daniel Daniela Ojeda Irureta adverteix de les conseqüències si la política ingereix en la programació artística.
7: Si Alternativa per Alemanya ens diu a Saxònia-Anhalt que només podem representar determinades obres, com a actor aquí ja no se'ns ha perdut res. No es faran bons projectes, tot acabarà sent molt pla. No ho volem, això, els artistes, i no només els internacionals, els artistes alemanys tampoc.
5: Amb un 43% en intenció de vot a Saxònia-Anhalt, Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta. Si finalment arriba per primer cop al poder, se sabrà el 6 de setembre.
2: I Hongria ha celebrat aquest dijous l'aniversari de la Fundació de l'Estat i, coincidint amb aquesta data, la televisió pública hongaresa ha reprès l'emissió d'espais informatius després de 44 dies d'interrupció. A les 6 del matí s'ha emès un programa de 25 minuts en què s'ha explicat la presa de possessió del nou president del país, Adras Baca.
8: Ez a híradó 6-kor az M1-en, Kismáté vagyok, köszöntöm Önöket.
2: La pausa informativa s'ha imposada pel primer ministre Peter Magyar per, segons va anunciar, restaurar la independència dels mitjans públics després de 16 anys de govern de l'ultranacionalista Viktor Orbán. Un web independent ha valorat l'equilibri informatiu de l'emissió amb la presència de veus crítiques amb el govern, un fet inèdit durant l'etapa d'Orbán. Un equip directiu nomenat pel govern està pilotant la transició amb algunes mesures polèmiques, com el nomenament del nou cap d'informatius, del qual s'ha hagut, volíem dir, de desdir.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
9: Aquest divendres continua la tònica dels ruixats, les tempestes. Uns ruixats que ja de matinada es poden presentar a punts de la façana costanera, cap a l'àrea de Barcelona, també cap a la Costa Brava, i també alguns ruixats es poden escapar cap a la Vall d'Aran, i durant el matí sí que es concentraran més a la costa central, però sobretot a les comarques de Girona. De fet, a les comarques de Girona, durant gran part del dia, hi ha avís meteorològic de pluja intensa. De cara a la tarda, les pluges es concentraran més cap al sud del país, especialment cap al Camp de Tarragona, on, atenció, poden ser intenses acompanyades de calamarsa i de pedra. També s'esperen ruixats durant el vespre nit a punts o de tarda a punts del Pirineu i del Prepirineu, però ja de manera molt més dispersa. Aquest divendres les temperatures baixen. Mantenim la tònica que vàrem iniciar aquest dijous amb unes màximes que abandonaven la cota dels 40. Ahir les màximes van arribar als 37. Avui les màximes més altes es donaran cap a les Terres de l'Ebre i rondaran la xifra dels 35 graus. A Lleida no passaran dels 32. A Girona no passaran dels 28 graus. Recordem que fa dos dies arribaven als 38 graus. I aquesta situació de ruixats i de temperatures que van davallant també es mantindrà de cara a demà dissabte.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Aquesta és la primera setmana des de l'inici del brot de pesta porcina africana que no s'ha registrat cap nou positiu en senglars dins de la zona del risc. Des d'Agricultura han celebrat la notícia i valoren positivament l'estratègia d'erradicació que s'ha implementat, així com les mesures desplegades des del començament de la crisi. Tot i això, continuen sent prudents perquè encara no es pot considerar que s'hagi superat el brot. Les restriccions vigents es mantenen com fins ara i han demanat la col·laboració ciutadana. Pere Roquer, president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors de Catalunya.
10: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona zero de Collserola. Tot això, continuem insistint que aquest pla d'erradicació de la pesta porcina africana passe per sacrificar tots els senglars de la zona zero i a diferents zones del país.
2: Des del 28 de novembre, data en què es va registrar el primer positiu, s'han detectat 379 animals infectats. I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implementat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer. La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. Ernest Rosselló és el president de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell.
11: Els horaris que té el porta-a-porta no s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda. El dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta-a-porta perquè si no torna fins al divendres següent no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
2: L'entitat també acusa l'Ajuntament de falta de diàleg, fet que nega l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Això sí, admet que el sistema que s'ha implementat és massa rígid en alguns punts.
12: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
2: Tot i això, Martínez diu que el canvi de sistema de recollida pot tardar encara uns mesos. I Brussel·les ha donat aquest dijous el vistiplau al conglomerat d'empreses que impulsa la candidatura de Móra la Nova com a un dels 7 grans centres d'intel·ligència artificial que es construiran a Europa els pròxims anys. En aquest consorci hi ha ACS, Telefònica, el Banc Santander i la tecnològica Multiverse Computing. També hi participa la Generalitat, que posa els terrenys al polígon industrial del Molló. El projecte de Móra la Nova té una doble seu, l'altra a la localitat madrilenya de San Fernando de Henares, i competirà amb propostes d'altres països europeus com Alemanya, Grècia i Itàlia. Les candidatures es poden presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de l'any que ve.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
2: L'empresa pública L'Energètica ha començat la instal·lació de panells solars als instituts de Catalunya. Un pas endavant per afrontar l'assignatura pendent de la climatització de les escoles. En aquests pròxims mesos s'afegiran panells en 234 escoles que se sumaran al centenar d'instituts que ja en tenen. L'objectiu és que tots els centres amb sostres tècnicament aptes disposin de plaques solars el 2028. Aquesta iniciativa també permetrà un autoconsum col·lectiu, és a dir, repartir l'excedent d'energia que produeixen les escoles entre equipaments públics que hi hagi a prop. Lluís Caselles, responsable d'autoconsum solar de l'Energètica.
13: Abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
2: L'Energètica va iniciar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.

La Gossa Sorda serà cap de cartell dels concerts gratuïts organitzats per Òmnium Cultural per aquest 11 de setembre. El grup valencià ha tornat a actuar aquest estiu després de 10 anys allunyats dels escenaris. La banda va reprendre l'activitat el mes d'abril i ara farà l'única actuació gratuïta i l'última a Catalunya al Passeig Lluís Companys, 11 de setembre a Barcelona, a 2:15 del vespre. La Gossa Sorda ha publicat un total de 5 àlbums d'estudi i ha deixat cançons que continuen sonant a les festes majors, com els Esbarzers, que s'han dit de fons, i Camals Mullats, entre d'altres. El concert de la banda inclourà l'agenda d'activitats de la Diada Nacional.

0: Freixcat Info. Freixcat Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça ha presentat aquest dijous João Cancelo, que fitxa per les properes tres temporades. El lateral portuguès ja va jugar al Barça la temporada 2023-2024, cedit pel City anglès, i del gener al juny d'aquest any amb cessió de l'Al Hilal. Ara torna després de rescindir contracte amb el club saudita.
3: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
2: L'equip blaugrana debuta a la Lliga diumenge al camp de l'Elx a 9:45 i el Barça creu que podrà inscriure tots els futbolistes, amb el dubte del mateix Cancelo per haver arribat a darrera hora. Aquest dijous s'ha jugat el primer partit de la segona jornada de la Lliga de primera a l'estadi de Butarque, amb empat a 1 entre el Rayo i l'Alavés. Camello ha adelantat els madrilenys i Mariano ha fet el definitiu 1-1. A l'Espanyol, el lateral de Sallent, Roger Hinojo, de 21 anys, lluirà aquesta temporada el dorsal 21, un símbol blanc i blau que manté el llegat del capità etern Dani Jarque. Hinojo juga al club blanc i blau d'Esquera Benjamí.
4: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
2: A la segona divisió, el Girona juga aquest divendres a les 9 del vespre contra el Córdoba. No hi va convocat Ivan Martín. El club gironí ha fet oficial el seu traspàs al Racing de Santander per 3 milions d'euros fixos, més un de variable. A més, el Girona ingressaria el 20% d'una futura venda del jugador. Tampoc van convocats Unagi, que podria sortir del club, David López lesionat, i els últims fitxatges, Unai Hernández i Mumin. Pichur ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. En canvi, el neerlandès Van de Beek torna a la convocatòria. Pel que fa al Sabadell, el club vallesà ha arribat a un acord amb el davanter Rodrigo Escudero per rescindir el seu contracte. I el Barça femení ha anunciat que aquesta temporada la seva capitana serà Patri Guijarro. Les altres capitanes seran, per aquest ordre, Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham.
0: 3CAT Info.
2: Al Mundial d'hoquei herba, que juga a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 9 catalanes, i la masculina, amb 12 catalans, s'han classificat aquest dijous per la següent fase. El combinat femení ha guanyat 3-0 a Nova Zelanda, mentre que el masculí, que necessitava una victòria, s'ha imposat a Irlanda per 3-2. Han marcat els catalans Pol Cabré i Marc Reiner, aquest últim amb un doblet, i ara podem escoltar el jugador Gerard Clapés.
5: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1, i allà el tercer quart i al principi del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1, i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat, i sort que ho hem aixecat com a equip.
2: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià. En handbol, el balonmano granollers ha guanyat contra el Sant Joan d'Espí per 20-34 en la primera semifinal masculina de la Supercopa de Catalunya. Aquest divendres es jugaran la segona semifinal masculina, Sant Vicenç-Barça, i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. Kilian Jornet ha anunciat avui que no correrà l'ultratrail del Montblanc, que se celebrarà del 24 al 30 d'agost. No ho farà per la lesió que arrossega el genoll. Jornet, de fet, ha decidit operar-se després d'intentar inicialment superar la lesió amb un tractament conservador.
6: Ahir estava corrent una distància llarga i després de 5 hores en què em vaig trobar molt bé, vaig tornar a notar el dolor, la inestabilitat i els problemes. Així que he decidit no córrer la Ultra Trail de Montblanc aquest any i centrar-me en una operació per solucionar definitivament el problema.
2: En ciclisme, aquest dijous s'ha presentat la Vuelta a Mònaco, des d'on la competició arrencarà dissabte. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, tornarà a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019.
7: Thank you for a nice reception in Monaco. Where I live.
8: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
2: També competiran la Vuelta quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproví, Pau Miquel i Marc Brustenga. I en Fórmula 1, Max Verstappen renova amb el seu equip, el Red Bull, fins al 2030. El pilot neerlandès, quatre vegades campió del món, ja està en el circuit de Zandvoort, on diumenge es disputa el Gran Premi dels Països Baixos. En tenis, Carlos Alcaraz ha anunciat que disputarà el US Open després de superar la lesió que arrossegava al canell dret.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, que és divendres. Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què, com a mínim, aquesta matinada, almenys a Barcelona, es notava més fresqueta. Es notava per primera vegada en les últimes setmanes, per primera vegada en el que va d'estiu, una mica més fresqueta que no pas aquestes últimes dies, que aquests últims dies, que aquestes últimes setmanes. Ens llevem ara mateix amb 19 graus a Tremp, 20 a Montblanc, 24 a Mataró. Les temperatures, insistim, que han baixat una micona. Com a mínim, no tenim aquella calor d'aquestes últimes setmanes, perquè ha tornat a aparèixer la pluja. De fet, molta, molta pluja. Ahir vam tenir ruixats forts, sobretot al Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, també el Vallès Occidental i l'Oriental, on els bombers van haver de retirar branques i ajudar amb petites inundacions. També es va notar molt al País Valencià.
1: Però com nos van anar, Charlie?
2: Anar a dins del poble perquè no moquega un arbre.
1: Jo què sé, primo, mira les palmeres.
0: Al País Valencià hi va haver ràfegues de vent de fins a 150 km per hora. S'han pogut veure imatges i vídeos amb moltes destrosses, arbres caiguts, cadires i taules de terrasses volant. I és important destacar que per avui i encara demà dissabte, Protecció Civil té activada l'alerta per pluges molt intenses a Catalunya. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ja ens vas avisar tu que plouria i, escolta, s'està complint, fil per randa.
3: I sobretot, jo crec que els que estem sortint més d'hora a aquestes hores al matí, surts al carrer i dius, oh, quina fresca és.
0: Totalment, totalment.
3: Jo crec que és la primera matinada que he fet no és que faci fred en absolut, perquè tot el litoral, com deies molt bé, la temperatura està per sobre dels 20 graus, però en molts punts del Pirineu, ara mateix, doncs hi ha 13, 15, i per tant, si sortiu ara al matí al Pirineu, potser caldrà agafar una mica de jaqueta en un dia que torna a ser inestable. Aquest matí, les nuvolades seran més destacables, especialment cap a les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, tota la meitat oriental del Pirineu. De fet, al llarg del matí i migdia, poden tornar a descarregar ruixats, tronades en aquesta zona que seran intensos. I, per tant, doncs, precaució amb aquesta possibilitat de tempestes fortes, que, sobretot, el que els passa és que, més que gran precipitació, perquè, per exemple, aquesta nit passada a Figueres, 23 litres, a Valleta, 28, a Anglès, 15, és a dir, no són grans precipitacions, però van acompanyades de ventada fort i també de molt aparell elèctric. Doncs passarà això fins a primera part de la tarda, afectarà les comarques gironines, i ja ho diem, del nord de Barcelona, i de cara al vespre les precipitacions seran intenses la vespre i la propera nit a la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que pot ser forta o molt forta. Per tant, precaució aquesta propera nit i la matinada, i també a gaudir d'aquesta baixada de la temperatura, perquè avui les màximes estaran a tot Catalunya per sota dels 35, allà on més pugin serà 35, però bona part de Catalunya estarem entre els 30, 31, és a dir que... Vaja...
0: Un canvi important, sí.
3: Podrem sortir al carrer llavors. Anem a prendre alguna cosa.
0: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
3: Fins ara.
0: És important aquestes dues coses que ha dit el Tomàs Molina. És veritat que si sou matiners com nosaltres ho notareu només sortir al carrer avui, per exemple a la ciutat de Barcelona. És la primera vegada en tot aquest estiu que l'aire és diferent, que com a mínim no notes l'aire tan calent com notaves aquests dies. I la segona, es manté l'alerta pel temporal, és a dir, tant avui com demà, Protecció Civil té activat el pla per inundacions. I encara hi podríem afegir una tercera cosa, que és molta prudència si us banyeu aquests dies, perquè hem de lamentar la mort d'un home de 50 anys a Cunit mentre es banyava a la platja de Llevant. Destaquem això perquè en aquell moment hi havia bandera vermella i en aquell moment no es podia banyar, i per tant aquest home n'hem de lamentar la mort, que es banyava a la platja de Llevant, insistim, en bandera vermella. Amb aquest home ja són 20 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes, una xifra tremendament alta i tremendament preocupant. I també és preocupant el que ens ha arribat de les últimes hores del Perú.
4: Está registrando un movimiento telúrico, le pedimos a la población que mantengan la calma, por favor, sabemos que esto ha ocurrido ya durante la semana, se registra un movimiento telúrico.
0: Hem tingut un nou terratrèmol a Llatinoamèrica, magnitud 7,2, al Perú. Ha passat a la regió sud del país. De moment, per sort, no consten ni víctimes ni danys importants, bàsicament perquè l'epicentre ha estat al mar, però és el tercer terratrèmol a l'Amèrica Llatina en un mes i mig, després dels que hem tingut a Veneçuela, amb Colòmbia, en aquests casos sí, amb centenars de persones mortes i també de ferides. Ara són les 7:05. Tornant a Catalunya, avui al matí de Catalunya Ràdio volem parlar de trens.
5: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És la consellera Sílvia Paneque parlant d'aquesta nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, que passaria pel Vallès, que evitaria travessar Tarragona. Feia 20 anys que aquest projecte està guardat al calaix, és allò de l'eix transversal ferroviari. Si això tirés endavant, suposaria crear una estació de tren al Vallès. La pregunta és on? Hauria de ser, perquè aquí diversos ajuntaments, diguem-ne, ja aixequen el dit. Avui els hi preguntarem als ajuntaments de Sabadell i de Sant Cugat què en pensen d'aquesta proposta. També tornarem a parlar avui de les residències de gent gran, perquè aquesta setmana aquí al matí de Catalunya Ràdio us hem explicat que una de cada dues no té aire condicionat a les habitacions. I en un context, justament, en què tenim cada vegada més calor i els estius cada vegada són més complicats, els centres admeten que això s'ho hauran de mirar. El que passa és que no saben gaire com fer-ho.
6: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació, l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això. Llavors, nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents.
0: És el que deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la presidenta de la patronal de la residència, la Cinta Pasqual. Avui parlarem amb els familiars de residències. L'associació 5+1, la recordareu, van ser molts habituals les seves crítiques i retrets durant la pandèmia. Doncs avui tornarem a parlar per veure com viuen aquesta situació. Tot això quan hem sabut a les últimes hores que després de tot el que hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant de la recollida d'escombraries, l'Ajuntament del Vendrell finalment s'admet o accepta o es compromet, diguem-ne, a modificar el sistema de recollida porta a porta. De moment serà en aquelles zones on hi ha més segones residències i on cada vegada hi ha més bosses d'escombraries al carrer, com ens denunciaven ahir els veïns.
7: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'Ernest Rosselló, que presideix l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell. Tot això, un dia en què mirarem a Ceuta perquè fa 3 setmanes justes de l'entrada massiva a la ciutat procedent del Marroc. I aquesta nit almenys un miler de migrants han passat aquestes últimes hores, han dormit en els centres temporals d'acollida que ha anunciat el govern espanyol. Hi ha 500 persones, però, que han tornat a la platja del Trampolín de Ceuta, d'on les havien desallotjat. Per cert, que avui llegim al diari El País que el govern espanyol hauria sondejat el rei per si el tema de Ceuta es complicava, que hi hauria un ministre del govern de Pedro Sánchez, no el president espanyol, que hauria sondejat la Zarzuela per si es plantejava fer una trucada al rei del Marroc per resoldre la situació, una trucada que no es va produir. Tot això a les portes d'aquesta manifestació anti-immigració convocada a Barcelona per demà. Hi ha una convocatòria de l'organització que es diu Safe Europe Act, obertament xenòfoba, obertament blancocèntrica. Avui, en temps d'agora, parlarem amb el Miquel Ramos, ja el coneixeu, periodista especialitzat en extrema dreta, perquè ens digui qui són aquesta gent i què hi ha darrere d'aquesta proposta. I encara alguna cosa més de les últimes hores. A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs 5 dels detinguts relacionats amb aquella batalla campal que hi va haver dissabte passat amb més d'un centenar de persones. Tot això a les portes d'un cap de setmana que torna a la Lliga. Avui farem Aquas Esportiva amb el Ramon Bes, el Bernat Soler i la Lloberes.
8: Miri, aquest any no serà fàcil, eh? El pretemporada no és fàcil perquè molts jugadors han arribat fa una setmana.
0: Hansi Flick ja avisava el dia del camp perquè serà complicat perquè el Mundial no s'ha pogut fer per temporada com cal, i l'altra carpeta, evidentment, és el fitxatge d'un davanter després que marxessin Lewandowski i Ferran. Avui el diari Esport destaca la portada que el Barça definitivament ho provarà amb Lautaro si es confirma que Julián Álvarez és impossible.
9: Yo ya dije en principio que no se vendía. Que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo.
0: Així insistia el president de l'Atlètic de Madrid. En qualsevol cas, el Barça debuta a la Lliga aquest cap de setmana, diumenge, contra l'Elx. L'Espanyol juga demà contra el Madrid. Debuta Mourinho.
10: El Madrid, per a mi, del punt de vista professional, és el top d'una carrera de...
0: És el que deia l'entrenador del Madrid. Avui, d'altra banda, tenim el Barça femení al Gamper, el Brighton anglès, a l'estadi Johan Cruyff, i una cosa més de futbol.
11: No, esperem que la squadra pugui fer bé. Són allà per ajudar.
0: És Ronaldinho, que ha fitxat per un equip de la Lliga Italiana de la sèrie C, que es diu Ravenna. És una estratègia comercial, ho han dit obertament, i es preveu que jugui com a mínim un partit oficial Ronaldinho, que té 46 anys. I també de les últimes hores. Just be each other. Ariana Grande ha tornat a criticar l'administració de Donald Trump per utilitzar la seva música en vídeos a les xarxes socials. Trump va posar aquesta cançó que sentim en un post on carregava contra les esportistes trans. Grande li ha respost dient, en un dels comentaris de la publicació de Donald Trump, dient: no tornis a fer servir mai més la meva música. Doncs així comença el divendres. Molt bon dia a tothom.
12: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera. I a les 7 i 10 minuts, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
13: Bon dia. Bon dia.
0: Ho dèiem ara, pluges intenses.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses avui i demà dissabte. Poden descarregar tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país.
15: Una situació que es complicarà de cara al vespre i que s'allargarà fins demà, sobretot al litoral i al prelitoral sud. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat precaució per a les possibles crescudes de rius i rieres. Ho deien declaracions aquesta casa.
16: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació. Anem molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperant que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
17: El Servei Meteorològic de Catalunya desaconsella anar a l'alta muntanya per les tempestes amb pedra i les fortes ratxes de vent i avisa que el canvi de temps també pot alterar l'estat del mar i que cal tenir-ho en compte a l'hora d'anar a la platja.
0: Primetes.
14: Les fortes pluges i les calamarsades van afectar principalment ahir l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i Oriental. Els bombers van atendre un centenar d'avisos, sobretot per retirar branques d'arbres i altres objectes caiguts pel vent, així que també van treballar en petites inundacions.
0: Fortes ràfegues de vent.
15: El País Valencià, el temporal va deixar-ne de gairebé 150 km per hora a la Ribera Alta i va causar diversos desperfectes.
0: València, Pepa Ferrer.
18: Han estat esclafits humits acompanyats de granís i amb ràfegues de vent que han superat els 140 km per hora i han afectat sobretot la Canal de Navarrés i la Ribera. A Carcaixent, per exemple, els desperfectes són nombrosos. Arbres caiguts, despreniments de façanes i una urbanització que s'ha quedat sense llum per la caiguda d'un arbre. I a Alzira, l'església de Santa Caterina s'ha quedat amb la cúpula al descobert. Si dimecres l'alerta era per calor, dijous l'alerta ha estat per tempestes i la guàrdia no es pot abaixar. Carol Almiñana és l'alcaldessa de Carcaixent.
19: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre. Quan no és pluja és vent, quan no és vent és calor, vull dir, és un no parar.
18: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 1.500 persones
17: han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor durant aquest estiu. L'Institut Carlos III de Madrid ho calcula a través d'un mètode estadístic que estima l'accés de mortalitat respecte al que seria esperable i calcula quina part es pot atribuir a les temperatures.
14: Segons aquests càlculs, Catalunya concentra una tercera part de les 4.500 morts relacionades

0: localitat peruana de Coracora. Això és a uns 700 quilòmetres de Lima, la capital del país andí. Tot i que ha estat un sisme de poca durada, s'ha notat amb força, amb intensitat, a una bona part de la zona andina. L'ensurt el narraven en directe, d'aquesta manera que sentirem, en un programa de la ràdio peruana Exitosa.
1: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
0: Terratrèmol al Perú, que se suma als de Venezuela i Colòmbia d'aquests darrers dos mesos. A Venezuela, més de 6.000 persones morien, mentre que 300 a Colòmbia. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un quart de vuit, primera nit.
3: Almenys un miler de migrants han passat la primera nit en instal·lacions d'acollida tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta.
2: Marc Camps.
4: Tot després que aquest dijous un ampli desplegament policial desallotgés i reubiqués 1.500 persones de la platja del Trampolín. Mig miler, però, ja hi han tornat. El govern espanyol ha habilitat dos campaments temporals amb un total de 1.800 llits. El de Loma Margarita, ubicat en una esplanada d'ús militar, està pensat per acollir 1.200 subsaharians, i el de Loma Colmenar, un gran pàrquing de vehicles, està pensat per acollir 500 marroquins. La ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és un primer pas per normalitzar la situació, però pel president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, és una mesura insuficient.
5: Ha sido un trabajo que pone en el centro lo humanitario.
6: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
4: Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Enquistada.
7: La situació dels menors migrants a Ceuta. El Partit Popular defensa que se'ls ha d'expulsar i manté el seu no a acollir-los, tal com ha pactat amb Vox en algunes comunitats.
8: Ara bé, hi ha barons populars que fan equilibris i reconeixen que hauran d'acatar la llei.
2: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Vox recorda al PP que han signat.
10: La Junta de Andalucía, por supuesto, está en contra de cualquier reparto. Y nos vamos a poner por tierra, por mar y por aire.
9: I en línia amb el que ha marcat Feijóo, Moreno Bonilla diu que el retorn de tots els migrants és l'objectiu.
11: No hay otro. Cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor.
9: Però afegeix que s'ha de complir la llei, igual que fa l'extremenya María Guardiola.
12: Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
9: Justament Extremadura acaba d'acollir quatre menors arribats a Ceuta dies abans de l'entrada massiva. Fons del govern espanyol recorden que el repartiment a que obliga la llei d'estrangeria no s'atura i que en 2026 ja s'han distribuït 1.750 xiquets per tot l'estat. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. Rècord de població.
3: Les Terres de l'Ebre freguen el màxim històric de població amb 190.000 habitants gràcies a l'arribada de migrants, segons les dades d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili. Les comarques més beneficiades són les de la costa.
2: Jordi Barranca.
13: El major creixement es produeix a les dues comarques de la costa, el Baix Ebre i el Montsià. A la Ribera d'Ebre també creix, però menys, i on es redueix és a la Terra Alta. Miquel Àngel Bové és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB.
14: Fem 6 anys de creixement continuat. Potser l'any passat hi havia hagut una mica de desacceleració, però enguany se torna a recuperar aquesta tendència creixent, apropant-se doncs, quasi als 190.000 habitants, que seria un moment aquest rècord històric, i que segueix amb aquesta dinàmica també del conjunt de Catalunya.
13: L'informe també posa deures en àmbits com el sector serveis. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Batalla campal.
7: A Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrec 5 detinguts dilluns a la nit arran dels aldarulls entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa.
8: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los que denunciïn si són víctimes de delictes.
2: Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Recordem que estem parlant d'un conflicte que s'origina pels robatoris i agressions constants que membres de la comunitat pakistanesa hindú haurien patit des de fa temps per part de joves. Els immigrants rebutgen els fets i fan mediació per recuperar la tranquil·litat. Sentim Mohammad Iqbal, representant de la comunitat pakistanesa a l'associació Integra Lleida.
16: I jo quiero hablar con todo el mundo que con cual gente vive la herida, por favor, vive tranquilo, dejar libre todo gente. No quiere problema con nadie.
15: El reforç del dispositiu policial al voltant del parc de les vies es mantindrà tota la setmana. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Extrema dreta.
3: Sectors culturals d'Alemanya alerten de la possible victòria de l'extrema dreta a les eleccions del Land Saxònia-Anhalt d'aquí a dues setmanes.
7: A la capital de l'estat, Magdeburg, els professionals de teatre temen que la programació quedi condicionada si governa Alternativa per Alemanya.
2: Berlín, Jordi Regàs.
17: Alemanya la por d'una majoria absoluta per l'extrema dreta a les eleccions de l'estat federal de Saxònia. Sonia Anhalt està portant els sectors artístics a prendre posició. És el cas del Teatre de Magdeburg, a la capital del Land, escollit com el millor teatre d'Alemanya. Ara els

0: director, Julien Chavaz, tem que les ingerències polítiques posin en perill una programació d'avantguarda.
1: Un teatre lliure no és aquí per posar sobre l'escenari la ideologia de la majoria del govern. El teatre ha de ser un contrapoder, un lloc on es pugui criticar.
0: Les enquestes donen, però, un 43% en intenció de vot a Alternativa per Alemanya i freguen la majoria absoluta. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Save Europe Act.
3: L'extrema dreta té previst manifestar-se demà a Barcelona en el marc d'una gira d'aquest moviment supremacista i anti-immigració. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, se suma a les veus que demanen que no es permeti. Són declaracions a la CN.
4: Entenem que no s'hauria de celebrar, ho ha demanat també Gerardo Pisanero, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
2: Sense combustible.
5: Els atacs ucraïnesos contra refineries russes han deixat les gasolineres russes sense combustible. 7 de cada 10 tenen els dipòsits buits.
2: Ho ha anat a comprovar a Moscou la nostra corresponsal, Cristina Solies.
6: Els conductors cada dia fan cues de més d'una hora per repostar. Alguns, com l'Olesia i la Svetlana, entenen que és culpa dels drons ucraïnesos, tot i el silenci dels mitjans oficialistes.
7: Ningú explica res enlloc. Tornem a ser en un punt mort. Aviat viurem els racionaments com en l'antiga Unió Soviètica.
8: Hi ha un col·lapse per tot arreu. Entenem que les reserves no es poden recuperar tan ràpid. Totes les refineries que han estat destruïdes no ens poden subministrar nova benzina.
6: Rússia, tota una superpotència energètica, ara es veu obligada a importar gasolina d'altres països i a permetre que es distribueixi benzina per sota dels estàndards de qualitat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més cara.
5: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
3: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
2: Roger Santaló.
9: L'encariment és sobretot per l'augment de la demanda que hi ha durant les vacances, quan es fan més desplaçaments per carretera, i per la situació del mercat energètic, encara inestable pel conflicte a l'Orient Mitjà. De fet, això últim fa que el barril Brent també estigui en màxims. Aquest dijous ha rondat els 94 euros el barril, el preu més alt de tot l'agost. Aquesta situació ha obligat el govern espanyol a ampliar la bonificació fiscal del dièsel, que a partir de l'1 de setembre tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:21 minuts, porta a porta.
5: El Vendrell modificarà el sistema de recollida de la brossa porta a porta que s'ha implantat en algunes parts del municipi i que ha fet augmentar les bosses d'escombraries llançades al carrer.
2: Roser Parera.
10: La situació ha provocat moltes queixes. Una associació de veïns ha anunciat una ofensiva legal contra l'Ajuntament per insalubritat a causa dels problemes provocats pel nou servei. Segons l'entitat, no s'ha tingut en compte que a l'estiu es multipliquen els veïns i molts només hi passen al cap de setmana. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, admet que el sistema que s'ha implantat és massa rígid en alguns punts i diu que rectificarà.
11: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, que vol dir porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
5: Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La restringeix.
5: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Caproig per seguretat.
3: Els motius són l'erosió que pateix la zona que es va cremar al novembre i el risc de despreniments a la Cala Corbs.
2: Maria Rovira.
12: Els camins tancats afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi el novembre, que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques a propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
13: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
12: Al tram del mirador de Cala Corbs hi ha un mur que dona al penya-segat, que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes, de qui depèn, hi pugui fer millores. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I nou ofegat.
5: Mor un home de 50 anys mentre es banyava a Cunit, al Baix Penedès. Va passar ahir al migdia a la platja de Llevant en un moment en què hi onejava la bandera vermella, que prohibeix el bany. Un socorrista va treure l'home de l'aigua ja inconscient i li va practicar maniobres de reanimació sense èxit.
14: Els efectius del SEM tampoc van poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones a les platges catalanes.
2: I 30 quilos de cocaïna.
3: Els Mossos investiguen l'aparició d'un fardell d'aquesta droga a la platja de Malgrat de Mar. En les últimes setmanes també se n'han localitzat a Badalona, Tarragona i Sitges, amb la particularitat que en tots ells el fardell portava una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a una persona desapareguda.
5: A més, el 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló, al País Valencià. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
2: En fi, 7 i 24 minuts. Anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
2: Aviam, tort pel Barça femení al Gampar.
15: A les 8 del vespre, les blaugranes s'enfronten al Brighton anglès a l'estadi Johan Cruyff. Després de la sortida d'Alexia Putellas, aquest estiu Patri Guijarro és la nova capitana de l'equip, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Pel que fa a l'equip masculí, hi va presentar João Cancelo. El lateral portuguès arriba lliure i firma per 3 temporades.
16: Tenía en mi cabeza lo que quería, lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
15: Els blaugranes debuten a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, a 2:15. L'Espanyol rep demà el Real Madrid a l'RCD Stadium, també a 2:15. I a segona, el Girona juga aquest vespre a les 9 contra el Còrdoba. No hi serà Ivan Martín, que marxa al Racing de Santander per 3 milions d'euros més un en variables. I el Sabadell juga aquest diumenge contra el Castelló sense el davanter Rodrigo Escudero, de qui ha rescindit el contracte.
2: I Pogacar torna a la Vuelta 7 anys després.
15: I és el gran favorit per guanyar-la. L'eslovè arriba després de vèncer el Tour per 5a vegada.
17: Thank you for a nice reception in Monaco, where I live.
18: Gràcies per la bona rebuda a Mònaco, on visc. És bonic competir a casa. Estic emocionat per començar el recorregut per Espanya. Espero que puguem aconseguir victòries i lluitar pel mallot vermell.
15: La Vuelta comença demà a Mònaco amb 4 catalans a la sortida. Són David de la Cruz, Marcel Camp, Rubí, Pau Miquel i Marc Brustenga. La competició passarà per Catalunya dimecres amb una etapa entre Falset i Roquetes. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina amb 9 catalanes i la masculina amb 12 catalans es van classificar ahir per la següent fase. El combinat femení es va imposar per 3-0 a Nova Zelanda i el masculí per 3-2 a Irlanda.
2: I en handbol, el Granollers compleix els pronòstics.
15: I espera arribar a la final de la Supercopa de Catalunya després d'imposar-se al Sant Joan d'Espí per 20-34. A la primera part, els vallesans només tenien 2 gols de marge, tal com destacava l'entrenador Antonio Rama.
19: La primera part, per oblidar, i realment és d'aquests partits que sabíem que tens moltes coses a perdre, que l'equip contrari surt molt endollat, que tu et penses que no et costarà res, i realment és una assignatura que hem de millorar en aquest sentit. Competir tots els minuts contra tots els equips des del principi. Content per la reacció de l'equip, tot i que hem tingut una primera part molt dolenta.
15: Aquest vespre jugarà la segona semifinal masculina entre el Sant Vicenç i el Barça i les dues semifinals femenines, Mataró-Granollers i Sant Vicenç-Lleida. I acabem amb bàsquet. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escort estatunidenc J.D. Notae, de 27 anys, provinent del Trapani Shark italià.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
21: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
22: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
23: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
22: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
24: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
25: Tot és del nivell aquí, eh?
26: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
20: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
26: Amb Paula Molés.
27: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: 4 de novembre de 1970.
27: I el número de la sort, el...
3: 8.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I com sempre arribarem a 2:15 amb un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
28: Mosquits que han trobat a Islàndia són mosquits que et poden tornar boig.
29: Collons, tu!
0: És un fet absolutament noticiable i que ha generat certa preocupació entre la comunitat científica islandesa.
1: La ràdio càlida.
0: Alberto, bon dia.
1: Home, no? I ara tanquem el repàs de la premsa en el que els vintage, amb Alberto.
0: Molt bé, t'estàs donant pas a tu mateix?
1: Sí, avui estrany. He passejat pels carrers de Reykjavik i he conegut la primera islandesa en rebre una picada de mosquit.
0: Home, està ben trobat això. Veus un descobriment científic i veus la vessant humana. Està molt bé.
1: Es tracta de la Gordon Good Johnson.
0: Gordon Good Johnson. Va. Molt bé.
1: Que ja ens acompanya a l'estudi, Gordon. Sí. Com estàs, Gordon?
4: Hola, Mar.
6: Hola, ha dit hola.
1: T'ha picat un mosquit, Gordon.
6: Sí.
1: Com va ser aquest moment?
6: Recordo que estava banyant-me a un guèiser. Vaig aixecar-me a pescar un parell de bacallans que passaven per allà. I aleshores vaig veure passar la Bjork sobre un bloc de gel. Em va avisar que no anés més enllà del mur, perquè la noche és llarga i alberga peligros.
1: Va sentir dolor?
6: Diu que horrible, diu que va ser horrible.
1: I què vas fer llavors?
6: Va tenir la sort que el Sigur Rós passava per allà amb el seu camió de magma i me li va posar una mica a la picada.
0: A veure, Sigur Rós és un grup de música.
6: Jo a mi no m'ha vist el missatge.
0: No és una persona.
2: I amb això arribarem a dos quarts. I ara diu...

0: I encara que no ho sembli, estem en alerta pel temps, però ara no és per la calor, ara és per la pluja. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla per Inundacions per la previsió de pluges molt intenses avui i demà. Tempestes que poden superar els 40 litres per metre quadrat. Ima Solés, la sotsdirectora de Protecció Civil.
1: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, des dels mitjans de comunicació, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció. Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle amb algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: És el que deia des de Protecció Civil la Ima Soler. Aquest temporal es va notar molt al País Valencià, amb moltes, moltes ràfegues de vent i molt fortes a la Ribera Alta.
2: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues, vamos, totalment un desastre. Aquestes mesures de tancar-ho tot o de prohibir a les cafeteries i els bars de tindre terrasses muntades a partir de 12 del migdia han fet que les conseqüències que no hagin sigut pitjors. Afortunadament, no hem hagut que lamentar en les personals. Quan no és pluja, és vent. Quan no és vent, és calor. Calor, vull dir, és un no parar.
0: És l'alcaldessa de Carcaixent, Carol Alminyan, en declaracions de Catalunya Ràdio. I aquesta nit, a Ceuta, almenys un miler de persones han passat o han dormit en instal·lacions d'acollida. La primera nit, tres setmanes després de l'entrada massiva a la ciutat des del Marroc. Per la ministra El Massaid, aquest és un primer pas per normalitzar la situació. Pel president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és un pedaç.
3: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
4: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: I aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ja sabeu que aquestes setmanes us hem anat explicant, us hem anat recollint les queixes de veïns de diversos municipis on s'aplica la recollida d'escombraries porta a porta. Ahir sentíem la queixa d'una associació del Vendrell que ens deia que en alguns barris això directament no funciona. Poques hores després d'aquesta entrevista, l'alcalde del Vendrell anunciava canvis.
5: En les zones més turístiques hem d'augmentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. I, per tant, el que anirem a un sistema mix, què vol dir? Porta a porta i també contenidors intel·ligents, sobretot en aquells punts on hi ha apartaments.
0: Són els canvis que anunciava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
6: Aquest vespre el Barça femení juga al Gamper contra el Brighton anglès amb Patri com a nova capitana i el masculí s'estrena a la Lliga aquest diumenge al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rep demà al vespre el Real Madrid.
0: I quan passen 3 minuts de 7:45, reprenem el que dèiem, eh? Continua aquesta alerta per pluges, que la bona notícia és que ha refrescat bastant l'ambient, Tomàs Molina.
7: Canvi de temps, baixada de la temperatura que avui doncs ja no passarà allà on més calor faci dels 35 graus i la major part del país les temperatures estaran entre els 30 i els 33, 34 en un dia en conjunt variable amb nuvolades i alguns ruixats i algunes tempestes a les comarques gironines i nord de Barcelona que localment poden ser fortes i de cara al vespre les tempestes donarien sobretot a la Costa Daurada durant la nit i la matinada les tempestes podrien ser fortes i acompanyades de ventades també molt destacables. Un dia, doncs, d'inestabilitat, però també amb moltes clarianes.
0: Gràcies, Tomàs. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa, ja que les condicions climatològiques adverses de les últimes hores ha afectat la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Girona a les 7:50 va amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un parell d'incidències a l'est del Llobregat, la C-16, aturades a Guardiola de Berguedà en direcció Barcelona a causa d'un accident que talla un carril i tallada a la comarca al 147 al terme d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada d'aquesta matinada.
0: Mariluz García, gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Marta Monforte, Aitor Arriaga, Sònia Andolf i Carlos Tavera, però de moment mirem els diaris. I comencem, com sempre, aquesta hora per les portades i les opinions més destacades que trobem. Maria Sagil, Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Què tenim avui?
11: Els editorials de l'Ara i l'ABC coincideixen a tractar la importància de la vacuna contra el melanoma anunciada pels laboratoris Merck i Moderna. El diari madrileny defensa la inversió en investigació i conclou que la ciència ben entesa té un valor civilitzador, mentre l'Ara destaca les expectatives que es generen amb aquesta vacuna i la reivindica com un avançament necessari i fonamental per al progrés l'ingrés humà.
10: L'editorial de La Vanguardia posa el focus en el deute desbocat als Estats Units. Alerta que l'administració Trump juga amb foc amb un deute públic que supera els 40 bilions de dòlars perquè es podria perdre la confiança en el dòlar i també afectar la resta d'economies mundials. L'editorial del periòdico també incideix en temes econòmics, concretament en la importància de la inversió en innovació per fer avançar l'economia. Destaca que a Espanya hi ha brots verds esperançadors en matèria d'innovació, però reclama inversió i sobretot més talent tecnològic de professionals del país i no estrangers.
11: Al País, la professora de Ciència Política Eva Borreguero publica un article sobre l'acord de defensa conjunta signat per Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan i que estableix que un atac a qualsevol d'aquests tres països es considerarà un atac contra tots ells. Per Borreguero, la Unió Europea hauria de prendre nota d'aquest acord militar, sobretot arran de la crisi migratòria de Ceuta.
10: Precisament sobre Ceuta, el periòdico revela que Espanya va frenar un pla de seguretat a la ciutat autònoma arran del desglàs amb el Marroc. Explica que la iniciativa del govern espanyol va néixer després de l'entrada massiva de migrants del 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites i accessos a la ciutat autònoma, però que no es va arribar a materialitzar.
11: El País també aporta nous detalls sobre la crisi. Titula que el govern espanyol va sondejar al rei sobre l'oportunitat de fer una trucada al rei del Marroc per la crisi de Ceuta i que Felip VI no descarta aquesta intervenció o la visita a la ciutat si li demana al president i quan sigui, textualment diu, útil i raonable. El diari també apunta que la relació entre els dos monarques no és tan estreta com la que tenien els seus respectius pares.
10: La Vanguardia destaca avui que utilitzar la intel·ligència artificial per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen tasques a la tecnologia milloren la nota en els deures, però a l'hora de fer els exàmens la nota cau un 20%.
11: Justament, el Punt Avui aposta per resseguir la història de l'audiollibre en un reportatge de Lluís Llor que conclou que el sistema no amenaça el llibre en suport de paper, però sí que està amenaçat per la IA.
10: I finalment, a la contra de La Vanguardia, llegim una entrevista amb David Lieberson, rabí de Barcelona, que afirma que els jueus continuen esperant l'arribada del veritable Messies.
0: Dos quarts i mig de vuit, al matí de Catalunya Ràdio fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
12: Bon dia.
0: A veure, hi ha una polèmica en això, és molt interessant. Pagar 70 euros d'entrada per un concert on ja saps d'entrada que no veuràs absolutament res.
12: Efectivament, no només no veuràs l'escenari, sinó ni tan sols les pantalles gegants. De les entrades amb poca visibilitat s'ha passat directament a les localitats amb zero visibilitat. La nova gira del cantant Bruno Mars inclou aquest tipus d'entrades elegantment anomenades audio only, tot i que tampoc t'asseguren que el so tingui una qualitat a l'altura del preu. Mm. El 2023, Beyoncé ja va vendre seients darrere l'escenari sense visió per uns $157, que un cop sumades les comissions podien arribar en alguns casos a 350. La indústria del ticketing, que se'n diu, va apujant l'aposta per veure fins on arriba la devoció i el FOMO dels fans, però no oferint millors experiències, sinó més degradants. Ho llegim a El País.
0: I l'emoji que plora a raig, el més utilitzat el 2025.
12: Ho diu una anàlisi del New York Times sobre dades del teclat Gboard de Google, amb una mostra de 665 milions d'emoticones. Aquest emoji ha desplaçat del capdamunt del rànquing dels més utilitzats els dos que ploren de riure, el que està una mica tort i el normal, el que són el segon i el tercer respectivament. Però no pel que podríem pensar, que és que anem pel pedregar i tothom plora, sinó perquè els més joves troben obsolets els emojis de riure. Suposo que deuen pensar que el fan servir massa els boomers. Això i diuen, mateix. Doncs, riem tant que fem servir aquest de plorar molt. Entre els cinc més utilitzats hi ha el cor vermell i les mans que resen ajuntades. La rosa pansida ha substituït el cor trencat i el pols de cap amunt, que ho sàpigues, només el fan servir els boomers. Ho recull la Sexta.com.
0: Ho vaig llegir ahir. És fascinant que la rosa pansida hagi substituït el cor trencat com a emoji de m'has deixat fotut. En fi. Va, es crea una universitat del perreo.
12: Sí, l'ha creat el cantant porto-riqueny Wisin, conegut com El Sobreviviente, amb l'objectiu d'estudiar, preservar i difondre la història del reggaeton i donar-li el rigor i el lloc de respecte que diu que es mereix. La Universitat del Perreo obrirà oficialment d'aquí 13 dies i té com a lema el ritme és el currículum, el carrer és el campus. A la seva pàgina web universitatdelperreo.com hi veiem que es podran estudiar càtedres de ritme aplicat o epistemologia del flow, i que s'investigaran àmbits com la cadència, el dembow i la cultura urbana. Saps què és el dembow?
0: No, però és que m'ha fet gràcia.
12: Jo ho he buscat. És això que ballen remenant el cul i
0: el
12: les noies i el noi se refrega per darrere.
0: Veus?
12: Això ho hem llegit a l'Ara.
0: Vinga. Va, continuem el repàs de la premsa. Aquesta hora els destacats, també en internacional i economia, amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
13: Comencem per la premsa nord-americana, que es fa ressò que pel canal de Panamà hi navegaran menys vaixells a partir del setembre. La raó? Doncs la sequera, que encara s'ha vist més accentuada pel fenomen del Niño. Ho llegim al New York Times i també al Financial Times, que explica que a partir del 3 de setembre hi passaran 32 vaixells i no 36, com fins ara, i com els preus per creuar el canal van assolir màxims històrics a l'agost per culpa, en bona mesura, de la guerra amb l'Iran i el tancament d'Hormuz. A la premsa britànica encara cueix, evidentment, el tema Meghan i Enric. The Telegraph explica que ara l'estratègia del príncep per recuperar la confiança del rei passa per no concedir més entrevistes parlant sobre la vida privada de la reialesa. A The Guardian també expliquen que Nathan Kovnas, que és l'acadèmic que va fer acusacions de plagi contra el professor de Cambridge, Jason Ardai, ha estat suspès per la Universitat de Gant, on ara feia classes. Les acusacions de plagi no es van demostrar mai, però Ardai va dimitir del seu càrrec i, de fet, el van trobar mort divendres passat a casa seva. L'investigador, ara suspès, va arribar a dir que les persones negres ocuparien pocs càrrecs d'alt perfil en una meritocràcia.
14: I comencem el repàs de la premsa econòmica amb Expansió. A la portada, el Banc Santander compra el banc americà Western Financial 6 mesos després d'anunciar l'operació. La compra s'ha acordat per 10.000 milions d'euros i té com a objectiu reforçar la posició de Santander als Estats Units. Aquesta operació accelera les fusions internacionals del banc espanyol, que fa poc més de 5 mesos ja va comprar el britànic TBS. Cinco Días alerta que la fusió entre Paramount i Warner podria costar 4.500 llocs de feina a Hollywood. La xifra es duplicaria i s'ampliaria tota la ciutat de Los Angeles. Són dades de l'informe de la consultora CBL Economics, que també apunta que entre els darrers 4 anys la ciutat ja ha perdut 52.000 llocs de treballs relacionats amb el sector audiovisual. I en clau catalana, un últim apunt, la Comissió Nacional de Mercats i Competències estudia expedientar la companyia de telecomunicacions gironina a Batel Telecom i la seva filial Fibracat Telecom, després d'utilitzar durant més de 7 anys les infraestructures de Telefònica. Segons explica Economia Digital, a Batel no comptaria amb l'autorització necessària de Telefònica ni tampoc hauria fet els controls de seguretat exigits durant tot aquest temps. L'empresa de telefonia Internet Low Cost disposa de 3 mesos per regular l'ocupació de 400 pals i canalitzacions alienes.
0: Passem a la premsa esportiva amb el Miquel Muñoz. Bon dia, Miquel.
15: Bon dia.
16: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: pràctica fa figa. Els primers 3 punts de glòria es disputen aquest diumenge al camp de l'Elx, amb un bon 11 inicial només amb futbolistes que hi vulguin ser, com escriu Cristina Cubero al Mundo Deportivo. A l'esquerra, Joao Cancelo, apassionat pel Barça, ha fet tot el possible per tornar. I al mig del camp, Rodri, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Un orgull per als culers, com escriu Toni Frieros a l'Esport. I de carrilers per banda, somriures d'adolescents, com Lamine Yamal o Visibu. El que encara falta és un davanter centre amb olfacte. Lautaro sembla l'alternativa a Julián, tot i que a l'Esport, Lluís Carrasco demana oportunitats per a Hamza. Cares noves a l'11 del Barça femení. Van Asten, McCamey, Martina i Kerolin. Aquest vespre es presentaran al Gamper. I qui busca entrar als anals de la història és Tadej Pogacar. L'eslové comença de mala vuelta, l'única gran volta que encara no ha guanyat. Campió del món i 5 cops guanyador del Tour. No s'espera que doni opcions a cap altre ciclista.
1: I en falta la premsa del cor, Sílvia Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Madonna, la diva del pop, ha fet 68 anys i ho ha celebrat amb tota la pompositat que la caracteritza. S'han portat 5 dels seus 6 fills, la seva parella i els amics a l'illa de Corfú, Grècia. La cantant s'ha fotografiat orgullosa amb els seus fills. Ara, el que crida més l'atenció és com Madonna anava vestida. Portava un vestit ben extravagant de la marca de luxe Dolce & Gabbana, tons blaus i daurats amb flors brodades. Madonna també portava una mena de barret fet amb flors de colors roses i taronges, res que semblava una versió moderna de Frida Kahlo. Busqueu la fotografia perquè no us la podeu perdre. En definitiva, que la reina del pop segueix escrivint als seus 68 anys la seva pròpia història amb la llibertat i reverència de que sempre ha fet gala.
3: Catalunya Ràdio.
4: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: quarts i un minut de 8. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Qui fa anys avui?
1: Va, a veure si això et sona.
0: Home. Ah, això és Sex and the City, Sex and the City, molt
1: doncs
0: bé.
1: Doncs una d'elles fa anys, és Kim Cattrall, que em fa quants, què diries?
0: Ma, Kim Cattrall, de les quatre, era la més gran.
1: Número rodó, va.
0: 60?
1: Una mica més.
0: 70?
1: 70.
0: 70. Molt ben portats, la Kim Cattrall.
1: Molt ben portats. Seguim amb Lewandowski, que en fa quants?
0: Lewandowski, 43.
1: 38. Ai,
0: és que ara que no és el Barça ja el veig més gran.
1: Sí, Usain Bolt. Usain... Aquí jo pensava que era més gran i no és tan gran.
0: No és tan gran. 50?
1: 40.
0: Ah, 40 anys, Usain Bolt, carai.
1: Molt fort.
0: Caram.
1: I acabem amb el rei del Marroc, Mohamed VI, que em fa...
0: 61.
1: 63.
0: Mira, aquí m'he costat.
1: Molt bé, molt bé.
0: I el santoral?
1: Avui és Sant Pius, és Sant Privat, Sant Maximià, Sant Teogoni, Sant Quadrat, Sant Patern i Sant Gilbert.
0: Gràcies, Marta Viana. Aquest estiu, cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria. Avui dues.
2: Hola, bon dia. Soc en Carles Turat, llibreter de la llibreria Sense Paraules de Berga. Aquest estiu us vull recomanar el llibre Claus i Lucas, de l'escriptora hongaresa Agota Christoph, publicat per Amsterdam Llibres. És una novel·la que es basa en la història de dos germans bessons abandonats a casa de la seva àvia en un país en guerra. Per sobreviure a la crueltat del món, decideixen sotmetre's a uns entrenaments físics i mentals extrems que anoten en un quadern. És una novel·la colpidora, amb una escriptura directa, gairebé quirúrgica, que t'atrapa des de la primera pàgina. I aquí li recomano a lectors que busquin una història potent, lliure de sentimentalismes, i que vulguin un llibre que els marqui i els faci pensar molt de temps després d'haver-lo tancat. No us la perdeu.
3: Hola, sóc l'Aitana de la llibreria Bacus de Vic i aquest estiu, que Homer se'ns ha colat a la llista dels més venuts i en Nolan està omplint els cinemes amb el retorn a Ítaca, a mi m'agradaria destacar una altra versió del mite homèric com és el llibre Odissea, escrit per l'Stephen Fry i traduït per l'Anna Llisterri i editat per Ara Llibres. El vull recomanar a tots aquells que es vulguin acostar a la història. En Fry ens narra el retorn a casa dels combatents de Troia i ho fa exhaustivament, però de forma mena fresca i fins i tot divertida. Per amants de la mitologia, per a seguidors de l'autor de Troia, herois i mites, o només per a aquells que volen un llibre de viatges a la Mediterrània, ple de déus, monstres i combatents.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa el True Crime Traedme a los Guapos.
4: Explica la pertorbadora història d'Eternal Values, una secta dirigida per un líder carismàtic que als anys 80 captava persones atractives o amb un futur brillant, prometent-los creixement espiritual i una vida extraordinària. A través del material d'arxiu i del testimoni d'un supermodel que va arribar a ser el professional de la passarel·la més ben pagat del món, la sèrie revela com el grup exercia manipulació psicològica, control i aïllament, i mostra les conseqüències d'aquella experiència en la vida dels seus membres. Per a fans de les sèries sobre sectes i crims reals, té 3 capítols i és a HBO Max.
0: 3 quarts i 5 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Hem d'estar alerta, estar amatents a la informació que tinguem del radar meteorològic, anar molt en compte amb les activitats a l'exterior i amb la conducció.
7: Estem parlant de vents de més de 140 km hora, que han deixat després Carcaixent, pues vamos, totalment un desastre.
8: Hemos estado, seguimos estando y vamos a seguir estando acompañando a Ceuta para recuperar esa normalidad.
9: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año.
10: Se registra un movimiento telúrico. La calma, tener ya preparado la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Por favor, mantengamos la calma.
11: En las zonas más turísticas, en da un aumentar la flexibilitat o les facilitats per reciclar. Anirem a un sistema mix, porta a porta, i també contenidors intel·ligents.
12: Valorem positivament que per primer cop des del passat 28 de novembre no s'hagi detectat cap senglar positiu a la zona 0 de Collserola.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Miquel Muñoz. transversal.
13: Recta que travessa o talla un sistema de rectes. L'eix transversal ferroviari és la nova ruta d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, un projecte que el govern ha recuperat i que passaria pel Vallès evitant travessar Tarragona.
0: Acollida.
13: Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d'una altra. Almenys un miler de migrants han passat la seva primera nit en els centres temporals d'acollida que va anunciar el govern espanyol. 500 persones, però, han tornat a dormir a la platja del Trampolín de Ceuta.
0: Retorn.
13: Acció de retornar, especialment de tornar al lloc d'on s'havia partit. El portuguès José Mourinho torna a la Lliga demà. L'espanyol rep el Real Madrid a 9:45. L'entrenador va deixar el Madrid l'any 2013 i ara tornarà a dirigir el conjunt blanc.
0: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 7,2.
14: És la magnitud a l'escala Richter del terratrèmol que ha sacsejat la regió andina de Ayacucho, al sud del Perú, i que ha fet, segons el primer balanç oficial, 3 ferits i ha afectat 22 habitatges i 6 escoles. El país s'ubica en una zona coneguda com el Cinturó del Foc del Pacífic, on es produeix un 80% de l'activitat sísmica mundial. Aquest terratrèmol, a més, ha tingut lloc poques setmanes després dels que van afectar Venezuela i Colòmbia.
0: 629%.
14: És el percentatge històric amb què han debutat a la borsa xinesa aquest dimecres les accions d'Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides que salten i ballen. L'oferta pública inicial s'havia fixat en 150,8 yuans, 19 euros, i han acabat marcant un primer preu de 1.100 yuans, uns 141 euros a la borsa de Xangai. Unitree Robotics ha venut entre 2023 i 2025 més de 33.000 robots quadrúpedes, aquests que tenen aparença d'un gos, i més de 5.000 robots humanoides.
0: Més qüestions, més números. 341.
14: És el nombre de centres educatius que tindran plaques solars a les cobertes d'aquí a 2028 a Catalunya. L'objectiu és generar una energia neta que ajudi a reduir la factura de la llum de les escoles i els instituts i fins i tot d'altres serveis públics de l'entorn. I també preparar els centres educatius per afrontar les altes temperatures que estem tenint i tindrem encara més en el futur i que han provocat protestes, ja que avui dia només un de cada 10 centres de Catalunya està climatitzat.
0: Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una avinguda amb arbres caiguts per terra. Això és Alzira, al País Valencià. És un passeig i al final del passeig es veu una església amb mitja teulada enfonsada i es veu fins i tot l'estructura de l'edifici.
15: Són alguns dels molts desperfectes que hi va deixar el temporal de vent i pluja. Al País Valencià les ventades van superar els 150 km per hora. A Catalunya, Protecció Civil manté en situació de prealerta al Pla Inuncat per la possibilitat de tempestes localment importants. Ahir els bombers van rebre una cinquantena d'avisos en només una hora, la majoria del Vallès Occidental, on van caure pedres de més de 2 centímetres de diàmetre. La previsió per avui indica més pluges, algunes possiblement torrencials.
0: A la segona imatge hi veiem la platja del Trampolín a Ceuta, mig buida, només queden les restes de bosses de plàstic, alguna caixa de cartró, alguna canya. Un home amb jaqueta s'ho mira tot des de la distància.
15: És la imatge de la platja de la Discòrdia minuts després del desallotjament de les persones que s'hi havien instal·lat. Ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional han donat xifres exactes, però la premsa parla de milers d'immigrants. Després del desallotjament, unes 500 persones van tornar a la platja a recollir les seves pertinences. El govern ha habilitat 1.800 places i confirma que no obrirà més per fer front a l'emergència Ceuta.
0: I la tercera imatge ens arriba des de la Xina. S'hi veu un tribunal i un home amb una granota blava, escortat per dos policies amb un rictus molt seriós.
15: És Xu Yaun, qui havia sigut l'home més ric d'Àsia gràcies a la seva empresa de construcció. Ara s'enfronta a una condemna a cadena perpètua per ser un dels instigadors de la crisi immobiliària del gegant asiàtic. La decisió judicial també li imposa la confiscació de tots els seus béns i una multa a la seva empresa de 1.100 milions d'euros.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars amb 2 minuts amb la Marta Viana. Protecció Civil activa l'alerta del pla per inundacions per la previsió de pluges molt intenses fins demà.
16: S'esperen xàfecs intensos durant el matí a les comarques de Girona i a la tarda al Camp de Tarragona, al País Valencià. Ahir el temporal, amb cops de vent de més de 140 km per hora, va causar nombrosos desperfectes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
6: Si tenim algun fenomen d'aquests que en un moment doncs, ens impedeix la visibilitat, doncs el que diem sempre, aturar el vehicle en algun lloc amb seguretat i esperança que passi aquest xàfec. I també doncs, vigilar aquelles zones que siguin inundables.
0: A Ceuta, almenys un miler de migrants han passat aquesta primera nit en instal·lacions d'acollida.
16: Per la ministra de Migracions, Elma Said, és un primer pas per normalitzar la situació, però segons el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, es tracta d'una mesura insuficient.
17: Ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
9: Y digo que el gobierno no está a la altura porque no está poniendo los medios necesarios para que se consiga esa normalidad. A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año.
0: llibertat amb càrrecs per 5 detinguts dilluns a Lleida arran d'aquells incidents i d'aquella baralla multitudinària entre la comunitat pakistanesa i un grup de joves.
16: Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu de migrants.
0: Espanya és el país europeu on més s'ha encarit el carburant aquest estiu.
16: Ja porta 7 setmanes consecutives a l'alça, la gasolina s'ha disparat més d'un 18% i el gasoil un 21%.
0: I el Vendrell modificarà el sistema de recollida de brossa porta a porta.
16: El canvi arriba després que l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana del Vendrell hagi denunciat que no s'adapta a la realitat dels barris. Ernest Rosselló, el seu president, ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
18: No s'adapten a una persona que ve els divendres a la tarda, el dissabte sí el pot posar, però el diumenge ja no pot deixar el porta a porta, no pot deixar els cubells a la porta de la casa durant tota la setmana.
19: Avui un dia de temperatures més baixes. Ara mateix l'ambient és més fresquet que no pas matinades anteriors, amb màximes avui també que les més altes arribaran als 34-35 graus, però bona part del país estarà entre els 30 i els 32-33, amb una calor, per tant, doncs, força més moderada, en un dia inestable, sobretot a les comarques gironines i nord de Barcelona, aquest matí amb alguns ruixats, amb algunes tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat, i de cara a la tarda vespre i també la propera matinada, les tempestes més importants correspondran a l'àrea de la Costa Daurada, localment amb alguna tempesta que podria anar acompanyada de ventades fortes. També cap al Pirineu poden haver-hi ruixats i tornades al llarg del dia d'avui, en un temps que també tindrà moltes estones amb sol.
0: Actualitzem el trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
20: Bon dia, hi ha cua ja a Ronda de Dalt a l'altura de Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres. Es manté tallada la comarcal 147 al terme del Tàneu, al Pallars Sobirà, per una esllavissada que ha passat aquesta matinada, i un carril tallat a l'eix del Llobregat, la C-16, direcció Barcelona, a causa d'un accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Fins ara.
0: Trot cop d'ull al transport públic, també a aquesta hora. Ens actualitzem. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
21: Bon dia de nou. La circulació de la línia RL4 està interrompuda entre les estacions de Calaf i Manresa. Hi ha servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Destacar que la línia R6 de Ferrocarrils de Catalunya funciona amb retards de 15 minuts entre les estacions de Sant Esteve Sesrovires i Igualada per una avaria a les instal·lacions.
0: Parella minuts, arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquest és el raconet que tenim per a vosaltres per si li voleu dedicar una cançó a algú. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, corteta, si pot ser, al 636-360609, 636-360609, i ens dieu quina cançó li voleu dedicar. I aquí és el que ha fet la Rosa, per exemple.
22: Hola, soc la Rosa, de Calella. M'agradaria dedicar-li a la meva germana Montse la cançó T'estimo, d'en Lluís Llach. Moltes gràcies.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres 21 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: La Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el Programa d'Integració Social i Orientació Laboral per als habitants en situació de pobresa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Encapçalem els informatius d'avui també d'una altra manera, ja que tenim notícies d'última hora. Ahir a la tarda va caure una palmera al passeig marítim de Sant Joan de Déu de Calafell, a l'altura del carrer Carles Barral. El canvi de temps s'espera avui i també demà. S'ha activat l'alerta Inuncat a Catalunya. Es preveuen pluges avui intenses, sobretot al vespre, especialment al litoral. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts. Tenim que seguir els consells de protecció civil i, sobretot, respectar la bandera vermella. Ahir va morir un banyista a la platja de Llevant de Cunit, on onejava precisament la bandera vermella, com onejava també a Calafell. Van poder veure a moltes persones per la tarda també banyant-se a la platja, quan s'ha de respectar aquesta advertència. Ahir un home de 50 anys va morir a la platja de Cunit, com hem dit. En els moments dels fets, la zona disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. L'avís del telèfon d'emergència 112 va rebre la trucada cap a les 2 del migdia, després que el socorrista tragués l'home de l'aigua inconscient i iniciés les maniobres de reanimació. Fins a la platja s'hi van desplaçar 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, una medicalitzada i una de suport bàsic. Malgrat les actuacions d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. Sisplau, precaució, sobretot per l'alerta Inuncat, i no us banyeu a les platges si la bandera està vermella. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, impulsa una jornada de conscienciació ambiental avui divendres al port de Segur de Calafell. Es durà a terme l'alliberament de 3 exemplars. A la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. A la plana comarcal, la gran majoria de les 2.000 hectàrees de boscos del Baix Penedès no disposen del pla de gestió. A la plana general, el Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt superior al de la mitjana del planeta. I al Camp de Tarragona, les calorades i la falta de pluges a l'estiu provoquen una verema molt primerenca a Tarragona. I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Com avançàvem al començar, la Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el Programa d'Integració Social i Orientació Laboral per als habitants en situació de pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i amb motiu de l'acte commemoratiu del 45è aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el proper divendres, dia 9 d'octubre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. El Pla de Xoc es va crear fa uns anys i s'ha anat consolidant al llarg del temps. La regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell, l'Helena Rubio, ens recorda en què consisteix.
2: Va néixer dintre de l'entorn de serveis socials fa anys, s'ha anat consolidant al llarg del temps i és un projecte que neix dintre de l'entorn de les tècniques que consisteix en agafar aquelles famílies, aquelles situacions familiars en les que veiem que hi ha la possibilitat d'una inserció dintre de l'entorn de comunitari. És a dir, agafem aquelles famílies amb què veiem que hi ha ganes d'intentar fer-lo, ganes de tirar cap endavant, que hi ha hagut una situació en un moment determinat on hi ha hagut una vulnerabilitat tant en econòmica com social o fins i tot que hi hagi a l'entorn del Departament d'Igualtat, en el que agafem també i treballem amb dones en situació de violència masclista, i amb elles el que fem és, des del punt de vista laboral com des del punt de vista sociocognitiu i també d'habilitats socials, doncs, treballar i que aquesta unitat familiar doncs, busqui una inserció laboral, sigui mitjançant la recerca de feina, formació, sobretot moltes vegades treballem també la seva formació i treballar també l'entorn amb les entitats i els espais comunitaris dintre del municipi.
0: El Pla de Xoc contra la Pobresa ha tingut enguany un total de 134 usuaris i usuàries. 63 han estat noves altes d'aquest any 2025. D'aquestes persones, 85 han sigut donades d'alta a l'àrea d'orientació laboral per a fer seguiment i assessorament en la recerca de feina. Les 49 restants han sigut íntegrament ateses per l'àrea de treball social. Enguany, el Pla de Xoc contra la Pobresa conclou amb un total de 54 insercions amb contractació al mercat laboral. Aquesta dada total representa una inserció del 40,3% dels usuaris derivats del pla. Aquest percentatge d'inserció representa un augment de 10,5 punts percentuals respecte a l'edició anterior, que va tancar amb un 29,8%, equivalent a un increment del 35,2% en termes relatius. La regidora de Qualitat de Vida, l'Helena Rubio, continua parlant del bon funcionament d'aquest programa. Diu que moltes de les persones que aconsegueixen reinsertar-se són dones monoparentals que venen de l'entorn del Departament d'Igualtat.
2: Això funciona. I això funciona perquè les dades any rere any han estat positives. Cada vegada hi ha més inserció, cada vegada hi ha més, un percentatge és més alt d'aquelles famílies que surten de l'entorn de serveis socials. Hi ha l'acompanyament els primers mesos o anys, però això comporta que al final aquella persona surti de la roda d'ajuts de serveis socials i que normalitzi la seva vida. Moltes de les persones que han tingut èxit amb aquest programa són dones monoparentals, són dones que venen també de l'entorn de l'Apartament d'Igualtat. Hi ha molta dona, una mitja entre 50, 40, 50 anys, que han de retornar a reinsercir-se en el món laboral, a la recerca de feina, i el Pla de Xoc contra la Pobresa els ajuda.
0: Aquest guardó vol posar en valor la contribució que Calafell ha fet a la difusió i l'intercanvi d'experiències innovadores entre els governs locals. Des del consistori informen que el Banc de Bones Pràctiques s'ha consolidat com una eina de referència per impulsar la millora contínua, la qualitat dels serveis públics i la capacitat d'innovació dels ajuntaments, afavorint així una administració local més eficient, propera i compromesa amb la ciutadania.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Continuem amb més notícies del nostre municipi. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, impulsa una jornada de conscienciació ambiental avui divendres al Port de Segur de Calafell. Es durà a terme l'alliberament de 3 exemplars i l'activitat tindrà lloc a les 9 del matí. Escoltem ara a la directora del centre, la Juliana López.
3: Estarem al Port de Segur per començar una activitat de conscienciació ambiental sobre la importància de les platges, la biodiversitat que tenim aquí, quals són aquestes espècies que podem trobar al llarg de les platges de Calafell i la importància de la conservació de la fauna salvatge. Farem l'alliberament de 3 espècies diferents, que serà una sorpresa molt bonica i estaria molt bé que la gent pogués aprofitar, no, aquesta oportunitat per conèixer directament espècies, per exemple, el xuriguer comú i altres sorpreses més.
0: Doncs aquesta activitat és avui divendres al Port de Segur de Calafell, com hem dit, de 9 a 10. És una activitat dirigida a tots els públics i gratuïta.
1: Les notícies de Calafell.
0: Estem pendents de si aquesta activitat, organitzada per al Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, es manté en peu. En tot cas, us anirem informant i actualitzant la informació amb les xarxes socials, a Calafell Ràdio, tant a Instagram com a Facebook.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I avui a la secció cultural parlem amb l'Anna, de la llibreria Papiol de Calafell, de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. El fenomen de l'estiu és el Murdoku, un llibre de passatemps del canadenc Manuel Garant.
4: El número 1 en diferència és el fenomen de l'estiu, és el Murdoku. Són 80 enigmes de lògica i assassinats. Per tant, per qui no ho conegui, és una combinació de sudokus i enigmes. No és una novel·la, és un passatemps. I a mi m'encanta que estigui en el número 1 dels més venuts, perquè això demostra que la gent no només busca llibres per llegir, sinó que també el busca entreteniment, busca desconnectar, busca passar una estona fora de les pantalles. I això és genial. O sigui que jo, la meva enhorabona al seu autor, perquè és fantàstic.
0: Un altre dels llibres amb millor rebuda és la novel·la La mala hija, de Pedro Martí.
4: Un llibre que potser no és viral, no és aquests amb els booktokers, els tiktokers i tal. És un llibre que ha funcionat molt al boca a orella. És una novel·la negra, es diu La mala hija, del Pedro Martí. I aquí el que trobem és la desaparició d'una noia que a partir d'una investigació van apareixent secrets familiars i coses del passat que ningú vol explicar. Llavors, és una novel·la llarga, com podeu veure, són 600 pàgines, però bueno, que ningú s'espanti perquè té molt bon ritme i vas avançant molt, o sigui que enganxa.
0: A la literatura catalana, l'Anna ens porta El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca.
4: És un dels grans fenòmens de la literatura en català. Ja va sortir per Nadal, ja es va vendre molt, per Sant Jordi també, però és que ara l'estiu continua, perquè si cas després en parlem, no?, de què té la novel·la negra que enganxi tant, no? Uh-huh. Llavors és una història que combina misteris, secrets, relacions humanes i que et va atrapant a mesura que vas avançant. Són capítols curts i aleshores quan acaba cada capítol és que tens ganes de llegir un capítol més, perquè et deixa d'una manera tan intrigada que no t'adones compte, això en la 1 de la matinada ja t'has llegit mig llibre.
0: I a la novel·la romàntica segueix triomfant l'escriptora Megan Maxwell.
4: Ríete de les bodes, amb aquest llibre tan bonic, amb aquests cantos tintats de floretes.
0: Que
4: ella és que és l'estrella de l'estiu sempre, vull dir. Jo crec que la Megan Maxwell el que té és que crea uns personatges que fa connectar molt amb la gent, no? I aleshores, llibre que treu, llibre que es converteix en un èxit. Llavors és una novel·la romàntica, però sobretot és una història per passar-t'ho bé, on hi ha embolics, hi ha relacions, hi ha situacions divertides i molt d'humor. I la gent el que vol és desconnectar. Tenim molt de soroll al nostre voltant i vols desconnectar una miqueta i la meva Maswell és ideal.
0: La novel·la negra continua estant entre els gèneres de ficció que factura més. L'Anna Papiol ho viu en primera persona a la seva llibreria. Els lectors i lectores volen històries que enganxin.
4: La veritat és que, bueno, ja

0: llibre, que després en parlarem, i em deia, diu, porto 20 pàgines, encara no sé qui és l'assassí, vull dir, estic superenganxada, i això, que algú, no?, estàs amb un llibre, jo crec que al final és la gràcia, no?, de trobar un llibre que tinguis ganes de continuar llegint, no?, mm-hmm. Llavors jo crec que és aquest el secret, no?, a vegades quan dius, què busca la gent? La gent vol que algú l'enganxi, i ara a l'estiu, més que potser buscar un llibre que fins a la pàgina 250 no entres, no, vull un llibre que des d'un principi ja connecti, ja entri, no?, i m'enganxi, i vull estar fins al final, i que busquis aquella estoneta per llegir, perquè vols saber com avança.
1: La lectura és una eina clau per al desenvolupament personal i mental. Obre camins cap al coneixement, millora la capacitat d'expressió i estimula la creativitat i el pensament crític. En un món replet de pantalles i frivolitats, seguir apostant per la lectura és un acte revolucionari.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. La majoria de les 2.000 hectàrees de boscos del Baix Penedès no disposen de pla de gestió. Es tracta d'un document que ordena les masses forestals amb la finalitat de determinar-ne uns usos que afavoreixin la seva rendibilitat i, sobretot, combatre el risc d'incendis. És una notícia que llegim a Eix Diari. Segons dades de l'Observatori Forestal de Catalunya, actualment només en tenen els dos propietat de la Generalitat, el de Mas Campanera i el de Roca Vidal, tots dos al terme municipal del Montmell. De la resta, n'hi ha un que pertany a l'Ajuntament de Mas Llorenç, que no arriba a la mitja hectàrea, i la resta són de titularitat privada. Des de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, el seu responsable, Jaume Minguell, referma en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que les polítiques públiques en aquesta àrea han devastat administracions i particulars. De fet, els boscos privats existents a la comarca disposen de convenis amb l'administració per a la neteja, la prevenció d'incendis i la conservació de zones forestals. Uns acords que es tradueixen també en ajuts econòmics i en la creació del Centre de la Propietat Forestal, un únic organisme que agrupa els titulars d'aquestes extensions de terrenys amb la finalitat d'agilitzar tràmits i gestions. La majoria dels boscos del Baix Penedès són privats, gairebé tots ubicats al Montmell, malgrat que també n'hi ha un a la Bisbal, Cal Saumoi, i un altre a Albinyana, al Clot del Bou. Vora de 1.500 hectàrees que l'executiu català vol integrar dins la seva política general de gestió del medi. Des de la Generalitat es vol dinamitzar l'ús de les masses forestals amb l'impuls de projectes de bioeconomia que impliquin, entre altres, la compra pública, per exemple, de biomaterials per a la construcció. Un conjunt de mesures, doncs, ideades per frenar l'abandonament dels boscos.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
1: I a la plana general continuem parlant de medi ambient, i és que el Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt superior al de la mitjana del planeta, i els experts alerten que aquest fenomen ja té conseqüències. Un informe internacional publicat aquesta setmana assenyala que durant el mes de juny es van registrar anomalies de fins a 6 graus per sobre de l'habitual en alguns punts del Mediterrani. De fet, els experts calculen que l'escalfament a la Mediterrània occidental és molt superior al de la resta dels oceans. Un mar més càlid afavoreix que l'aire acumuli més vapor d'aigua i pot proporcionar més energia a les tempestes. Això pot contribuir a episodis de precipitació molt intensa i sobtada, especialment quan coincideixen amb altres factors meteorològics. Els autors de l'estudi posen com a exemple la Dana, que va afectar el País Valencià de l'any 2024. Tot i que l'escalfament del mar no és l'únic factor que determina aquests episodis. Els experts alerten, en definitiva, que el Mediterrani està entrant en un escenari d'escalfament sostingut, amb efectes que ja no es limiten al mar i que poden condicionar cada vegada més tant el clima de les zones costaneres com la biodiversitat i les activitats econòmiques vinculades al litoral.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: Les altes temperatures també de l'estiu amb diverses onades de calor i la falta de pluges dels darrers mesos han obligat els viticultors de Tarragona a avançar la verema. És de les més primerenques que es recorden. A la plana del Camp de Tarragona i a la part baixa de la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana

0: d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però l'escassetat hídrica des del juny ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa el volum ha minvat. Tot i això, els elaboradors esperen una collita sana, de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, destaca que malgrat la manca d'aigua, el raïm és de qualitat. L'escoltem.
1: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana, teníem, pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo, per fer un bon vi.
0: També explica que la baixada de vendes els preocupa.
1: Part de la producció de la verema anterior no s'ha pogut comercialitzar, litros de vi que no s'han pogut comercialitzar, doncs perquè la demanda tampoc no ha sigut tanta. I això ja és un desequilibri una miqueta d'entrada, perquè ara, esclar, entrarem nous vins. Clar, els que agafen vi... La DO Tarragona crec que aquest problema tampoc no la té tant, perquè pel tipus de cellers que som, nosaltres mateixos ja ens comercialitzem el que produïm, del raïm que produïm, sigui cooperativa, algun celler doncs, té importància, i després la gran majoria que som petits i mitjans. Nosaltres anem fent amb la nostra, però si a part de la nostra, com que som veïns i doncs, d'altres vinyes i d'altres zones, sí que veiem el que passa, no? I esclar, si no es repunta una mica aquest consum, difícilment es podrà moure tot el que hi ha i el que vindrà.
0: Així mateix afirma que els preus seran baixos.
1: Serà un any dur. Si posem una mica de totes les bandes i no perdem de vista l'optimisme, el bon producte i intentar presentar-lo per tot arreu i tirar endavant, i el món és molt gran, i encara hi ha llocs que segurament, i especialment per la DO Tarragona, encara no estan explorats. Tot i que hem de començar per aquí, hem de començar per afiançar el consum a la nostra zona i anar a obrir-nos.
0: Un dels principals problemes que té el sector és que s'ha reduït el consum de vi a nivell mundial. Això fa que hagi quedat estoc de la producció de l'any passat i ara al mercat s'hi afegiran els vins elaborats aquesta anyada. Tot plegat generarà un desequilibri i de retruc els preus baixaran.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf. Les sessions es fan directament sobre l'aigua, amb les taules com a base, i permeten practicar ioga mentre el moviment del mar i l'entorn marítim formen part de l'activitat, una proposta que suma activitat física, equilibri i relaxació i que permet viure el litoral de Calafell des d'una perspectiva diferent. Ens hem apropat a la zona de l'Estany de Calafell, on opera Wave Rider, per conèixer més de prop aquesta disciplina esportiva. Una de les monitores de sub-yoga és la Cata Gerlach, que ens explica aquesta combinació entre paddle surf i yoga. Donem pas a l'entrevista que li fem tot just abans de començar una de les classes.
3: El sub-yoga és una combinació entre el standing paddle, el paddle amb la tabla, i el yoga. ¿Vale? Lo que fem és és una classe, és un ioga, però sobre la taula, no? Diguéssim. A mi m'agrada una frase molt, és com dir la taula és tu esterilla i l'oceano és tu sala, no? És una miqueta diferent. El que treballem més aquí a la classe és la força, sobretot, i l'estabilitat. Treballa molt el core.
0: Aquesta pràctica esportiva, tant física com mental, permet estar aquí i ara.
3: Ets molt conscient del cos, de lo que estàs fent, perquè si no estàs conscient i present al moment, pots caure, no? O sigui que, bueno, i és una manera molt maca de fer esport, d'estar en contacte amb la natura. Al final, tenim aquí platges meravelloses, tenim a la platja tot l'any i hem d'aprofitar, no?, aquesta, aprofitar l'entorn, aprofitar tot per poder fer activitats diferents, no?, perquè ja es presta, ja es dona lloc i tenim l'escola aquí que ens dona l'oportunitat d'apropar aquesta modalitat o aquest esport a les persones, pues és superxulo, no?
4: Cata, ja ho has mencionat una mica, l'equilibri, l'estabilitat. Parla'ns més concretament dels beneficis d'aquesta pràctica esportiva.
3: Es treballa molt, ja dic, la respiració, el estar present, treballes el que és molt l'equilibri, no? Has d'estar molt present, treballes la força, perquè al final has d'estar equilibrat, no? I, bueno, té molts beneficis, realment. Al final hi ha un concepte que es diu salut blava, no sé si ho heu sentit. De fet, hi ha un màster a Barcelona que es diu Teràpies Blaves, que fan a la Universitat de Barcelona i amb el Club Nàutic, i té que veure amb això, no? Els beneficis que té el mar per les persones, el practicar esport, l'estar en contacte amb el mar, que ens dona molta tranquil·litat, al final baixa el cortisol i regula el sistema nerviós, no? O sigui, té molts beneficis. Regula el sistema immune, treballem molt les articulacions, fem força, ja et dic que és una cosa superxula. I normalment les sortides les fem al matí, a primera hora, o a la tarda, no? Quan surt el sol o quan baixa.
4: Quina és l'experiència de les diferents persones que han provat aquesta pràctica? Ho pot fer tothom? Com els hi ha anat? Quin feedback teniu?
3: Bueno, a la gent, normalment la gent té una miqueta de com que, vale? Fem moltes sortides a la matí del pàdel. La de subyoga normalment ve gent que és curiosa o que ja practica ioga normalment practica durant l'any i vol provar, no? Però, clar, és surten el que em diuen normalment, o que relaxada, o que xulo, o, bueno, no, és una experiència diferent, no? I al final ja et dic, és que, ai, la contatura que tenia ja no la tinc.
4: Per finalitzar, Cata, explica'ns una mica més de tu. Què t'has dedicat, què t'ha portat aquí, què t'ha portat a ensenyar el subyoga, altres disciplines relacionades amb el mar i amb el ioga.
3: Bueno, a veure, jo practico ioga des del 2013. La primera vegada que vaig practicar ioga estava embarassada del meu fill i portava una vida superestressant. Anava en pilot automàtic, treia una feina super, de molta responsabilitat. I la primera vegada que vaig fer ioga em vaig connectar amb el meu bebè i va ser increïble, no? I vaig estudiar, vaig fer la formació en subyoga en 2020. A mi sempre m'ha agradat molt el mar, però li tenia molta por i molt de respecte. O sigui, ha sigut com una miqueta de... Bueno... De por, no? Fes-ho, però... Tens por, fes-ho, però fes-ho amb por, no passa res, no? I ha sigut un camí, no? I des de fa 3 anys que dono classes i és que és la meva passió. O sigui, a mi m'encanta el mar, em relaxa un munt i jo d'aquí, després surto d'aquí perquè jo faig les classes al matí a la tarda, jo vaig a la meva feina, però clar, això és com, una passió que jo vull fer perquè em senta bé el cos, o sigui que... Després, com que començo el dia amb més energia...
0: Les propostes de Wave Riders van més enllà del subyoga i permeten gaudir del mar de Calafell en diferents moments del dia. Hi ha sortides en caiac i paddle surf a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol, amb l'opció d'acabar l'activitat amb un esmorzar davant el mar. També hi ha sessions al capvespre, quan el sol s'amaga a l'horitzó, amb la possibilitat de completar l'experiència amb una copa. En quant a l'activitat protagonista d'aquest bloc esportiu, el subyoga es fa dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 9 i els dissabtes de 8 a 10:15. Poden visitar el web per ampliar la informació a waveriders.es.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ara fem una petita pausa, però no marxin perquè tornem per fer el segon bloc informatiu en directe. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio. Els serveis.
0: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
0: Doncs avui Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses entre divendres i dissabte. Protecció Civil, segons la darrera previsió, durant el vespre d'avui es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del territori. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i de fenòmens de temps violent. Per avui divendres s'ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran especialment al litoral i prelitoral sud. Com hem dit als informatius d'avui, ahir a la tarda va caure una palmera al passeig marítim de Calafell i, a més, una persona va morir a la platja de Llevant de Cunit quan onejava la bandera vermella. Per tant, demanem precaució avui amb el temps, amb aquesta previsió. Continuem en directe als serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. És moment de fer un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. Utilitzar la intel·ligència artificial per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. Un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen les tasques en la tecnologia milloren la nota en els deures, però aquesta cau un 20% en els exàmens. L'executiu trasllada 1.800 migrants de la platja a centres provisionals d'acollida. Brussel·les avala el Consorci Espanyol per a la gigafactoria de Móra la Nova. També a la portada de La Vanguardia, el fracàs del Mossad en la previsió per a l'Iran minva el seu prestigi. Els esports, el Barça encara no descarta fitxar Julián Álvarez. I també a la portada de La Vanguardia, a Barcelona, detingut un dels ocupes del pis de Montaner. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem a la portada del periòdico. Espanya va frenar un pla de seguretat de Ceuta arran del desglaç amb el Marroc. La portada del periòdico també parla de la pluja que torna al Mediterrani. Barcelona ha autoritzat més de 100 edificis per a trasters des del 2020. També a la portada del periòdico Trump anuncia una guerra econòmica com mai contra l'Iran. Espanya té 7 startups amb un valor de més de 1.000 milions. I Sant Joan de Déu soluciona amb cirurgia l'excés de sudoració. Ara anem a la portada del Punt Avui, llegir sense llegir, audiollibres, present, passat i futur d'un sistema gairebé centenari. També a la portada del Punt Avui, canvi de temps. Els termòmetres baixen després d'un estiu de rècord i el temporal colpeja. Passem a la portada del diari Ara. El govern espanyol intenta reubicar 1.700 immigrants a Ceuta. La policia desallotja la platja del Trampolín, però 500 persones hi tornen per por a ser expulsades. Les autoritats obren els primers dos centres d'acollida dels quatre anunciats i en preveuen de nous. Cadena perpètua per a un magnat immobiliari xinès. És el fundador d'Evergrande, havia sigut l'home més ric del país. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals en directe des de Calafell Ràdio. Ara ja passem als diaris esportius. El diari Esport té en portada alternativa Lautaro. El Barça activarà la via del futbolista argentí si es confirma la caiguda definitiva del fitxatge de Julián. El club blaugrana veu viable negociar amb l'Inter i fixaria un preu inferior als 100 milions. I a la portada del diari L'Esportiu, cercle tancat. Cancelo signa amb el Barça fins al 2029 i viurà el tercer capítol d'una relació amb el club i l'afició d'inici tempestuós i final feliç. El portuguès es deixa estimar i se sent identificat molt amb el club, com veu el futbol i amb la seva cultura. Ambició i calma contra el Madrid. L'Espanyol rep demà l'equip blanc amb el coixí del primer triomf.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana política. El govern espanyol ha habilitat dos espais per acollir temporalment 1.800 migrants a Ceuta. Es vol oferir una alternativa perquè les persones no hagin de dormir al carrer o a la platja. Banyoles comença les obres per crear un camí verd i un pas segur a la C50A. L'actuació connectarà els carrils bici del carrer Sant Martirià i a l'Egip 5121 amb el Parc de la Draga. Puente replica Feijóo que retornar migrants, com planteja el Partit Popular, és delicte. El ministre ho argumenta amb una sentència condemnatòria per la devolució de menors el 2021. Jordi Martí evita descartar determinats pactes o parlar de cordons sanitaris de cara al futur. L'alcaldable de Junts a Barcelona diu que les seves línies vermelles són els drets humans i la democràcia. També la plana política. Von der Leyen qualifica de guerra híbrida la incursió d'un dron amb explosius a prop d'una plataforma de gas romanesa. La presidenta de la Comunitat Europea diu que està en marxa una campanya creixent d'amenaces que busca dividir la Unió Europea. Els sindicats afirmen que l'Ajuntament de Cambrils es queda sense diners per pagar les hores extres del personal. La brigada anuncia que no cobriran els serveis extraordinaris de festa major si no cobren el que els deuen. També a la plana política, els comuns insten Junts a demostrar amb fets que rebutgen les polítiques d'Aliança Catalana. CiT reclama al govern més contundència contra l'extrema dreta i prohibir l'acte de Save Europe Act. També a la plana política, Girona reduirà el trànsit a plaça Catalunya abans d'acabar l'any i sosté que contribuirà a pacificar el carrer del Carme. Cas Leire, el jutge ordena clonar de nou el mòbil de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez. Continuem fent un repàs de la informació general més recent des dels serveis informatius de Calafell Ràdio en directe. Ara anem a la plana econòmica. El govern espanyol destina prop de 390.000 euros en ajudes a armadors pesquers per la pujada del preu del gasoil. Les subvencions arribaran a 399 bucs catalans per compensar l'increment dels costos entre el 22 de març i el 30 d'abril. Brussel·les dona llum verda a la Unió d'Empreses que vol optar a la gigafactoria de la intel·ligència artificial a Móra la Nova. Això també ho hem llegit als titulars dels diaris principals. La Comunitat Europea conclou que l'operació notificada no planteja problemes de competència. L'alcalde de Montblanc diu que s'han reprès les converses amb Ponentia, però es mostra escèptic amb el futur del projecte. Marc Vinya apunta que la dificultat rau en la tramitació administrativa que cal fer. Veïns del Masnou denuncien infinitat de desperfectes en una promoció d'habitatge públic. Els pisos es van entregar al desembre i han aparegut filtracions, òxid i humitat. S'ha construït amb poques ganes, diuen. Lleida celebra deixar de limitar lloguers entre municipis del Pirineu. Seran zones tensionades per la pressió turística. Pobles de l'entorn de la capital hi entren per l'efecte ciutat dormitori i l'augment de l'oferta de treball. El Bizum s'estrena als comerços aquest estiu amb un ús residual per part dels clients. No te'l demanen. Els bancs despleguen el nou sistema entre juliol i agost, malgrat que les botigues recelen de la seva necessitat. Instal·laran plaques solars en 341 centres educatius per generar energia neta i combatre la calor. Els robots xinesos temuts pels Estats Units debuten a la borsa amb una pujada històrica del 629%.
Comprar entrades per escoltar un concert sense veure'l. Bruno Mars obre el debat.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. També ens podeu seguir a les xarxes socials a Instagram i a Facebook, @calafellradio. També a YouTube. Almenys 16 morts i una quarantena de ferits en un nou bombardeig de Rússia sobre Ucraïna. 10 milions de barrils de petroli surten cada dia per l'estret d'Hormuz, segons els Estats Units. Donald Trump reprèn les amenaces econòmiques en la seva guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units adverteix d'enormes conseqüències financeres per a qualsevol país que presti algun tipus d'ajuda al règim de Teheran. En aquest context, Washington assegura que l'Iran està perdent el control sobre l'estret d'Hormuz i que per aquest pas ja hi tornen a circular la meitat dels barrils de petroli que hi transitaven abans de la guerra. Fa un parell de dies, Trump tornava a sorprendre el món anunciant l'annexió de l'estret d'Hormuz al territori nord-americà. La companyia d'intel·ligència de dades de comerç marítim internacional Kepler constata un augment del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz les últimes setmanes, el 80% dels quals passen per la ruta més pròxima a Oman. El govern de Washington assegura que des de fa 2 mesos, cada nit estan entrant o sortint de forma coordinada per aquest pas entre 15 i 20 patrullers. Ho fan acompanyats en el trajecte per vaixells, helicòpters i avions militars nord-americans que els escorten per evitar atacs amb missils o drons des de l'Iran. Un terratrèmol de magnitud 7,2 sacseja al sud del Perú sense deixar víctimes. L'epicentre ha estat a 100 quilòmetres de profunditat a prop de la ciutat de Coracora. El cap de l'Institut Geofísic del Perú, Hernando Tavera, ha explicat a una ràdio local que la població de la zona ha sortit al carrer preocupada, però no hi ha hagut cap impacte. A les xarxes socials s'han penjat vídeos en què es veu pols i roques caient dels cims de les muntanyes que volten la ciutat de Coracora mentre els veïns s'ho miren amb certa tranquil·litat. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana de societat. El Servei d'Emergències Mèdiques atén 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Procicat per calor intensa. Protecció Civil, com hem dit, activa l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses entre avui, divendres i dissabte. Es preveu que es puguin superar els 40 litres en 30 minuts, especialment al litoral. Un alcalde italià prohibeix les bicicletes al centre històric perquè una el va atropellar. Cues als quioscos i exemplars esgotats. Bogeria per aconseguir la revista Elle amb un maquillatge de regal. Precisament això ho parlàvem aquí a Calafell Ràdio a l'entrevista que li vam fer a l'Anna Papiol de la llibreria Papiol de Calafell. Una bogeria, aquest regal exclusiu de la revista Elle, que ha portat moltes cues a molts quioscos que no han pogut gestionar aquesta demanda col·lectiva i boja, en definitiva. Joan Carles torna a Barcelona 10 anys després pel funeral de l'empresari Josep Cusí. També a la plana de societat detenen acusat d'agredir sexualment 14 menors al propietari d'una botiga de llaminadures de Sant Sebastià.
Continuem fent un repàs de la informació general més recent i ja passem a la plana cultural. El Departament de Cultura promou clubs de lectura als centres educatius de justícia juvenil. El 2025 es van organitzar sessions en 5 equipaments amb una trentena de participants. La URB mostra la relació entre les tradicions de les festes de la Cinta de Tortosa i diverses disciplines científiques. La proposta està formada per 8 plafons amb diferents codis QR i 240 cartells repartits als comerços. Sants enllesteix els guarnits de la Festa Major amb un ull posat al cel. Són molts mesos i seria una llàstima. Els veïns reivindiquen el patrimoni de la ciutat davant el soroll d'algunes persones noves al barri. Onze, de Clàudia i Paula Serra. Les hijas de Daniel Romero i Upiro d'Òscar Martín competiran a Sitges. Casa Anita, la primera llibreria infantil a rebre el Premi al Llibreter de l'Any. També ho hem llegit a l'altra plana, comprar entrades per escoltar un concert sense veure. El Bruno Mars sobre el debat. Anem a ampliar aquesta notícia. Bruno Mars ha donat l'opció d'anar a un concert seu i no veure'l. Live Nation Ticketmaster ha ofert entrades de l'artista nascut a Hawaii per només sentir la música en directe. Eren entrades on no hi havia visió, només àudio, i costaven uns 70 euros. Aquesta modalitat s'ha ofert en les 6 actuacions de Bruno Mars a l'estadi de Wembley, a Londres, el juliol d'aquest any. Així doncs, usuaris a les xarxes s'han queixat del preu, que el veuen elevat per només tenir accés a sentir el funk, el soul, el R&B i el reggae, tan característics de Bruno Mars, i no poder veure'l ballar ni gaudir visualment de l'espectacle creat específicament per la gira The Romantic Tour 2026.

El nen del Baby Shark Dance s'ha fet gran, debuta com a cantant del K-pop als 17 anys. 10 anys després d'un èxit mundial que el va catapultar a la fama, Gangnam Park publica un primer senzill titulat Wave. Així doncs corria l'any 2016 quan va gravar el videoclip que el va catapultar a la fama i que actualment ja té més de 17.000 milions de reproduccions a YouTube, el vídeo més vist de la història de la plataforma amb diferència. I ell només tenia 7 anys. Ara ja que n'ha fet 17, vol ser una estrella de la música. Debuta amb Wave, un senzill electropop amb elements de trap que parla de la seva pròpia història viral. Com no podia ser d'una altra manera, el tema arrenca amb la melodia del Baby Shark Dance.

0: Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. En directe, estem fent un repàs de la informació general més recent i ja anem a la plana esportiva. Kilian Jornet renuncia a la UTMB i passarà pel quiròfan. El català, quatre vegades guanyador de la prova de Chamonix, ha esgotat les opcions fins a 8 dies abans de la sortida, però la lesió del genoll esquerre l'obliga a aturar-se. Parlem també de fitxatges nous del Futbol Club Barcelona. Cancelo torna a ser blaugrana, firma fins al 2029. El lateral portuguès, que ha jugat cedit en dues etapes del Barça, es converteix en el cinquè fitxatge de la temporada. Cancelo ja va jugar de blaugrana sota les ordres de Hansi Flick en la segona volta de la temporada passada. Va arribar al mercat d'hivern com a cedit per Al Hilal i va acabar aconseguint la titularitat al lateral esquerre. En totes les competicions va jugar un total de 23 partits, en què va marcar 2 gols i va repartir 3 assistències. L'internacional lusità, de 32 anys, també pot jugar al lateral dret. El radical retorn a les arrels que prepara el Barça per a l'equipació 27-28. Encara no ha començat la temporada 2026-2027 i ja s'estan filtrant informacions corresponents a la campanya següent. El món del disseny treballa a l'avançada, sobretot quan es tracta d'un producte amb tanta tirada comercial com són les equipacions de tot un Barça. Un negoci de 9 milions d'euros i que requereix variacions constants per atrapar el potencial consumidor. A la casa Nike, que equipa l'equip blaugrana, treballa amb una idea força trencadora i que a la vegada connecta amb les arrels del club. Per a l'equipació de la temporada que ve, planteja substituir l'escut actual per l'emblema inicial de quan el club es va fundar l'any 1899. Així ho assegura el portal especialitzat de Footy Headlines. I el futbol femení, noves capitanes al Barça després de la sortida d'Alexia. Patrick Guijarro serà la primera capitana aquesta temporada, acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Simeone no condemna els insults a Julián Álvarez. Primer partit de la Lliga de l'Atlètic de Madrid, un estiu en què el nom de Julián Álvarez ha aixecat molta polseguera. Les declaracions que l'internacional argentí va fer durant el Mundial, manifestant el desig de sortir del club per anar-se'n al Barça, han generat un corrent molt contrari al davanter. Per al duel contra el Màlaga, Simeone no el va convocar. El tècnic considera que ha fet pocs entrenaments després del Campionat del Món i que necessita entrenar-se més. Anem a ampliar la informació de Kilian Jornet, que no correrà a l'Ultra Trail Mont Blanc 2026. El corredor català ha anunciat aquest dijous passat que renuncia a la prova de 174 quilòmetres i 9.900 metres de desnivell positiu, que començarà aquest divendres 28 d'agost a Chamonix i que ha decidit, juntament amb el seu equip mèdic, operar-se del genoll esquerre. I la decisió arriba només 8 dies abans de la cursa i després d'haver intentat durant les últimes setmanes evitar el quiròfan amb un tractament conservador. Després de diversos mesos arrossegant una lesió del genoll, hem decidit, juntament amb el meu equip mèdic, que la cirurgia és el millor pas a seguir, ha explicat Jornet a les seves xarxes socials. I ja anem finalitzant els serveis informatius del dia d'avui, divendres 21 d'agost de 2026, des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, en directe també online a calafell.tv. Com sempre, com arribem al final, doncs fem l'efemèride musical del dia. En aquest cas, celebrem, rememorem a Kenneth Donald Rogers, nascut el 21 d'agost de 1938 a Houston, a Texas. Va morir el 20 de març de 2020, també als Estats Units. Conegut com Kenny Rogers, va ser un cantautor i actor nord-americà, considerat una llegenda de la música country. Va vendre més de 100 milions de discos als Estats Units, dels quals va obtenir 24 números 1, i més de 50 cançons al Top 40 Country, a més de 3 premis Grammy. Doncs us deixem amb una cançó de Kenny Rogers que es titula Lady.
1: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i gaudeix dels nostres continguts.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar.

0: L'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres 21 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: La Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el programa d'integració social i orientació laboral per als habitants en situació de pobresa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Encapçalem els informatius d'avui també d'una altra manera, ja que tenim notícies d'última hora. Ahir a la tarda va caure una palmera al passeig marítim de Sant Joan de Déu de Calafell, a l'altura del carrer Carles Barral. El canvi de temps s'espera avui i també demà. S'ha activat l'alerta Inuncat a Catalunya. Es preveuen pluges avui intenses, sobretot al vespre, especialment al litoral. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts. Tenim que seguir els consells de protecció civil i, sobretot, respectar la bandera vermella. Ahir va morir un banyista a la platja de Llevant de Cunit, on onejava precisament la bandera vermella, com onejava també a Calafell. Van poder veure a moltes persones per la tarda també banyant-se a la platja, quan s'ha de respectar aquesta advertència. Ahir un home de 50 anys va morir a la platja de Cunit, com hem dit. En els moments dels fets, la zona disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. L'avís del telèfon d'emergència 112 va rebre la trucada cap a les 2 del migdia, després que el socorrista tragués l'home de l'aigua inconscient i iniciés les maniobres de reanimació. Fins a la platja s'hi van desplaçar 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, una medicalitzada i una de suport bàsic. Malgrat les actuacions d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. Sisplau, precaució, sobretot per l'alerta Inuncat, i no us banyeu a les platges si la bandera està vermella. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, impulsa una jornada de conscienciació ambiental avui divendres al port de Segur de Calafell. Es durà a terme l'alliberament de 3 exemplars. A la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. A la plana comarcal, la gran majoria de les 2.000 hectàrees de boscos del Baix Penedès no disposen del pla de gestió. A la plana general, el Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt superior al de la mitjana del planeta. I al Camp de Tarragona, les calorades i la falta de pluges a l'estiu provoquen una verema molt primerenca a Tarragona. I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Com avançàvem al començar, la Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el programa d'integració social i orientació laboral per als habitants en situació de pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i amb motiu de l'acte commemoratiu del 45è aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el proper divendres, dia 9 d'octubre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. El Pla de Xoc es va crear fa uns anys i s'ha anat consolidant al llarg del temps. La regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell, l'Helena Rubio, en recorda en què consisteix.
2: Va néixer dintre de l'entorn de serveis socials fa anys, s'ha anat consolidant al llarg del temps i és un projecte que neix dintre de l'entorn de les tècniques que consisteix en agafar aquelles famílies, aquelles situacions familiars en les que veiem que hi ha la possibilitat d'una inserció dintre de l'entorn de comunitari. És a dir, agafem aquelles famílies amb què veiem que hi ha ganes d'intentar fer-lo, ganes de tirar cap endavant, que hi ha hagut una situació en un moment determinat on hi ha hagut una vulnerabilitat tant en econòmica com social o fins i tot que hi hagi a l'entorn del Departament d'Igualtat, en el que agafem també i treballem amb dones en situació de violència masclista, i amb elles el que fem és, des del punt de vista laboral com des del punt de vista sociocognitiu i també d'habilitats socials, doncs, treballar i que aquesta unitat familiar doncs, busqui una inserció laboral, sigui mitjançant la recerca de feina, formació, sobretot moltes vegades treballem també la seva formació i treballar també l'entorn amb les entitats i els espais comunitaris dintre del municipi.
0: El Pla de Xoc contra la Pobresa ha tingut enguany un total de 134 usuaris i usuàries. 63 han estat noves altes d'aquest any 2025. D'aquestes persones, 85 han sigut donades d'alta a l'àrea d'orientació laboral per a fer seguiment i assessorament en la recerca de feina. Les 49 restants han sigut íntegrament ateses per l'àrea de treball social. Enguany, el Pla de Xoc contra la Pobresa conclou amb un total de 54 insercions amb contractació al mercat laboral. Aquesta dada total representa una inserció del 40,3% dels usuaris derivats del pla. Aquest percentatge d'inserció representa un augment de 10,5 punts percentuals respecte a l'edició anterior, que va tancar amb un 29,8%, equivalent a un increment del 35,2% en termes relatius. La regidora de Qualitat de Vida, l'Helena Rubio, continua parlant del bon funcionament d'aquest programa. Diu que moltes de les persones que aconsegueixen reinsertar-se són dones monoparentals que venen de l'entorn del Departament d'Igualtat.
2: Això funciona. I això funciona perquè les dades any rere any han estat positives. Cada vegada hi ha més inserció, cada vegada hi ha més, un percentatge és més alt d'aquelles famílies que surten de l'entorn de serveis socials. Hi ha l'acompanyament els primers mesos o anys, però això comporta que al final aquella persona surti de la roda d'ajuts de serveis socials i que normalitzi la seva vida. Moltes de les persones que han tingut èxit amb aquest programa són dones monoparentals, són dones que venen també de l'entorn de l'Apartament d'Igualtat. Hi ha molta dona, una mitja entre 50, 40, 50 anys, que han de retornar a reinsercir-se en el món laboral, a la recerca de feina i el Pla de Xoc contra la Pobresa els ajuda.
0: Aquest guardó vol posar en valor la contribució que Calafell ha fet a la difusió i l'intercanvi d'experiències innovadores entre els governs locals. Des del consistori informen que el Banc de Bones Pràctiques s'ha consolidat com una eina de referència per impulsar la millora contínua, la qualitat dels serveis públics i la capacitat d'innovació dels ajuntaments, afavorint així una administració local més eficient, propera i compromesa amb la ciutadania.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Continuem amb més notícies del nostre municipi. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, impulsa una jornada de conscienciació ambiental avui divendres al Port de Segur de Calafell. Es durà a terme l'alliberament de 3 exemplars i l'activitat tindrà lloc a les 9 del matí. Escoltem ara a la directora del centre, la Juliana López.
3: Estarem al Port de Segur per començar una activitat de conscienciació ambiental sobre la importància de les platges, la biodiversitat que tenim aquí, quals són aquestes espècies que podem trobar al llarg de les platges de Calafell i la importància de la conservació conservació de la fauna salvatge. Farem l'alliberament de 3 espècies diferents, que serà una sorpresa molt bonica, i estaria molt bé que la gent pogués aprofitar, no, aquesta oportunitat per conèixer directament espècies, per exemple, el xuriguer comú i altres sorpreses més.
0: Doncs aquesta activitat és avui divendres al Port de Segur de Calafell, com hem dit, de 9 a 10. És una activitat dirigida a tots els públics i gratuïta.
1: Les notícies de Calafell.
0: Estem pendents de si aquesta activitat, organitzada per al Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, es manté en peu. En tot cas, us anirem informant i actualitzant la informació amb les xarxes socials, a Calafell Ràdio, tant a Instagram com a Facebook.

0: I avui a la secció cultural parlem amb l'Anna, de la llibreria Papiol de Calafell, de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. El fenomen de l'estiu és el Murdoku, un llibre de passatemps del canadenc Manuel Garand.
1: El número 1 en diferència és el fenomen de l'estiu, és el Murdoku. Són 80 enigmes de lògica i assassinats. Per tant, per qui no ho conegui, és una combinació de sudokus i enigmes. No és una novel·la, és un passatemps. I a mi m'encanta que estigui en el número 1 dels més venuts, perquè això demostra que la gent no només busca llibres per llegir, sinó que també el busca entreteniment, busca desconnectar, busca passar una estona fora de les pantalles. I això és genial. O sigui que jo, la meva enhorabona al seu autor, perquè és fantàstic.
0: Un altre dels llibres de millor rebuda és la novel·la La mala hija, de Pedro Martí.
1: Un llibre que potser no és viral, no és aquests amb els booktokers, els tiktokers i tal. És un llibre que ha funcionat molt al boca a orella. És una novel·la negra, es diu La mala hija, del Pedro Martí. I aquí el que trobem és la desaparició d'una noia que a partir d'una investigació van apareixent secrets familiars i coses del passat que ningú vol explicar. Llavors, és una novel·la llarga, com podeu veure, són 600 pàgines, però bueno, que ningú s'espanti perquè té molt bon ritme i vas avançant molt, o sigui que enganxa.
0: A la literatura catalana, l'Anna ens porta El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca.
1: És un dels grans fenòmens de la literatura en català. Ja va sortir per Nadal, ja es va vendre molt, per Sant Jordi també, però és que ara l'estiu continua, perquè si cas després en parlem, no?, de què té la novel·la negra que enganxi tant, no? Uh-huh. Llavors és una història que combina misteris, secrets, relacions humanes i que et va atrapant a mesura que vas avançant. Són capítols curts i aleshores quan acaba cada capítol és que tens ganes de llegir un capítol més, perquè et deixa d'una manera tan intrigada que no t'adones compte, això en la 1 de la matinada ja t'has llegit mig llibre.
0: I a la novel·la romàntica segueix triomfant l'escriptora Megan Maxwell.
1: Riete de les bodes, amb aquest llibre tan bonic, amb aquests cantos tintats de floretes.
0: Que maco.
1: Ella és que és l'estrella de l'estiu sempre, vull dir. Jo crec que la Megan Maxwell el que té és que crea uns personatges que fa connectar molt amb la gent, no? I aleshores, llibre que treu, llibre que es converteix en un èxit. Llavors és una novel·la romàntica, però sobretot és una història per passar-t'ho bé, on hi ha embolics, hi ha relacions, hi ha situacions divertides i molt d'humor. I la gent el que vol és desconnectar. Tenim molt de soroll al nostre voltant i vols desconnectar una miqueta i la meva Maxwell és ideal.
0: La novel·la negra continua estant entre els gèneres de ficció que factura més. L'Anna Papiol ho viu en primera persona a la seva llibreria. Els lectors i lectores volen històries que enganxin.
1: La veritat és que, bueno, ja has vist que dels 4 llibres que he portat, a part de que un és, bueno, és el de trobar els assassinats, no?, però som novel·la negra, perquè, no sé, jo crec que la novel·la negra és, crea molta addicció, perquè a part de saber qui és, no?, al final, al resoldre el cas, és que vols resoldre'l tu, vols tu saber qui és l'assassí, no? Llavors això al final fa que t'enganxi i que et posis molt en el paper de l'investigador o l'investigadora, no? I fa que siguin tan addictius, perquè vols saber què ha passat, quina història hi ha darrere d'aquest cas, i vols ser-ho tu. Vull dir, tu vas avançant. Mira, l'altre dia em va venir una noia que li vaig recomanar un llibre, que després en parlarem, i em deia, diu, porto 20 pàgines, encara no sé qui és l'assassí, vull dir, estic superenganxada, i això, que algú, no?, estàs amb un llibre, jo crec que al final és la gràcia, no?, de trobar un llibre que tinguis ganes de continuar llegint, no? Mm. Llavors jo crec que és aquest el secret, no? A vegades quan dius, què busca la gent? La gent vol que algú l'enganxi. I ara a l'estiu, més que potser buscar un llibre que fins a la pàgina 250 no entres, no, vull un llibre que des d'un principi ja connecti, ja entri, no?, i m'enganxi, vull estar fins al final i que busquis aquella estoneta per llegir, perquè vols saber com avança.
0: La lectura és una eina clau per al desenvolupament personal i mental. Obre camins cap al coneixement, millora la capacitat d'expressió i estimula la creativitat i el pensament crític. En un món replet de pantalles i frivolitat, seguir apostant per la lectura és un acte revolucionari.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim la plana comarcal. La majoria de les 2.000 hectàrees de boscos del Baix Penedès no disposen de pla de gestió. Es tracta d'un document que ordena les masses forestals amb la finalitat de determinar-ne uns usos que afavoreixin la seva rendibilitat i, sobretot, combatre el risc d'incendis. És una notícia que llegim a Eix Diari. Segons dades de l'Observatori Forestal de Catalunya, actualment només en tenen els dos propietat de la Generalitat, el de Mas Campanar Campanera i el de Roca Vidal, tots dos al terme municipal del Montmell. De la resta, n'hi ha un que pertany a l'Ajuntament de Masllorenç, que no arriba a la mitja hectàrea, i la resta són de titularitat privada. Des de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, el seu responsable, Jaume Minguell, referma en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que les polítiques públiques en aquesta àrea han devastat administracions i particulars. De fet, els boscos privats existents a la comarca disposen de convenis amb l'administració per a la neteja, la prevenció d'incendis i la conservació de zones forestals. Uns acords que es tradueixen també en ajuts econòmics i en la creació del Centre de la Propietat Forestal, un únic organisme que agrupa els titulars d'aquestes extensions de terrenys amb la finalitat d'agilitzar tràmits i gestions. La majoria dels boscos del Baix Penedès són privats, gairebé tots ubicats al Montmell, malgrat que també n'hi ha un a la Bisbal, Cal Saumoi, i un altre a Albinyana, al Clot del Bou. Vora de 1.500 hectàrees que l'executiu català vol integrar dins la seva política general de gestió del medi. Des de la Generalitat es vol dinamitzar l'ús de les masses forestals amb l'impuls de projectes de bioeconomia que impliquin, entre altres, la compra pública, per exemple, de biomaterials per a la construcció. Un conjunt de mesures, doncs, ideades per frenar l'abandonament dels boscos.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I a la Plana General continuem parlant de medi ambient, i és que el Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt superior al de la mitjana del planeta, i els experts alerten que aquest fenomen ja té conseqüències. Un informe internacional publicat aquesta setmana assenyala que durant el mes de juny es van registrar anomalies de fins a 6 graus per sobre de l'habitual en alguns punts del Mediterrani. De fet, els experts calculen que l'escalfament a la Mediterrània occidental és molt superior al de la resta dels oceans. Un mar més càlid afavoreix que l'aire acumuli més vapor d'aigua i pot proporcionar més energia a les tempestes. Això pot contribuir a episodis de precipitació molt intensa i sobtada, especialment quan coincideixen amb altres factors meteorològics. Els autors de l'estudi posen com a exemple la Dana, que va afectar el País Valencià de l'any 2024. Tot i que l'escalfament del mar no és l'únic factor que determina aquests episodis. Els experts alerten, en definitiva, que el Mediterrani està entrant en un escenari d'escalfament sostingut, amb efectes que ja no es limiten al mar i que poden condicionar cada vegada més tant el clima de les zones costaneres com la biodiversitat i les activitats econòmiques vinculades al litoral.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Les altes temperatures, també de l'estiu amb diverses onades de calor i la falta de pluges dels darrers mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar la verema. És de les més primerenques que es recorden. A la Plana del Camp de Tarragona i a la part baixa de la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però l'escassetat hídrica des del juny ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa el volum ha minvat. Tot i això, els elaboradors esperen una collita sana, de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, destaca que malgrat la manca d'aigua, el raïm és de qualitat. L'escoltem.
3: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor, hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Teníem, pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
0: També explica que la baixada de vendes els preocupa.
3: Part de la producció de la verema anterior no s'ha pogut comercialitzar. Litros de vi que no s'han pogut comercialitzar doncs perquè la demanda tampoc no ha sigut tanta. I això ja és un desequilibri una miqueta d'entrada, perquè ara, és clar, entrarem nous vins. clar, el que, els que agafen vi han mort. La Diu Tarragona crec que aquest problema tampoc no la té tant, perquè pel tipus de cellers que són, i nosaltres mateixos ja ens comercialitsem el que produïm, del raïm que produïm, sigui cooperativa, algun celler doncs, en té importància, i després la gran majoria que són petits i mitjans. Nosaltres anem fent amb la nostra, però si a part de la nostra, com que som veïns i doncs, d'altres vinyes i d'altres zones, sí que veiem el que passa, no? I esclar, si no es repunta una mica aquest consum, difícilment es podrà moure tot el que hi ha, el que hi ha i el que vindrà.
0: Així mateix afirma que els preus seran baixos.
3: Serà un any dur. Si posem una mica de totes les bandes i no perdem de vista l'optimisme, el bon producte i intentar presentar-lo per tot arreu i tirar endavant, i el món és molt gran, eh? Encara hi ha llocs que segurament, i especialment per la Diu Tarragona, encara no estan explorats. Tot i que hem de començar per aquí, Hem de començar per afiançar el consum a la nostra zona i anar a obrir-nos.
0: Un dels principals problemes que té el sector és que s'ha reduït el consum de vi a nivell mundial. Això fa que hagi quedat estoc de la producció de l'any passat i ara al mercat s'hi afegiran els vins elaborats aquesta anyada. Tot plegat generarà un desequilibri i de retruc els preus baixaran.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf. Les sessions es fan directament sobre l'aigua, amb les taules com a base, i permeten practicar ioga mentre el moviment del mar i l'entorn marítim formen part de l'activitat, una proposta que suma activitat física, equilibri i relaxació i que permet viure el litoral de Calafell des d'una perspectiva diferent. Ens hem apropat a la zona de l'Estany de Calafell, on opera Wave Ride, per conèixer més de prop aquesta disciplina esportiva. Una de les monitores de sub-yoga és la Cata Gerlach, que ens explica aquesta combinació entre paddle surf i yoga. Donem pas a l'entrevista que li fem tot just abans de començar una de les classes.
4: El sub-yoga és una combinació entre el standing paddle, el paddle amb la tabla, i el yoga. ¿Vale? Lo que fem és és un yoga, però sobre la taula, no? Diguéssim. A mi m'agrada una frase molt, és com dir la taula és tu esterilla i l'oceano és tu sala, no? És diferent, és una miqueta diferent. El que treballem més aquí a la classe és la força, sobretot, i l'estabilitat. Treballa molt el core.
0: Aquesta pràctica esportiva, tant física com mental, permet estar aquí i ara.
4: Ets molt conscient del cos, de lo que estàs fent, perquè si no estàs conscient i present al moment, pots caure, no? O sigui que, bueno, i és una manera molt maca de fer esport, d'estar en contacte amb la natura. Al final tenim aquí platges meravelloses, tenim a la platja tot l'any i hem d'aprofitar, no? Aprofitar l'entorn, aprofitar tot per poder fer activitats diferents, no? Perquè ja es presta, ja es dona lloc i tenim l'escola aquí que ens dona l'oportunitat d'apropar aquesta modalitat o aquest esport a les persones, pues és superxulo, no?
5: Cata, ja ho has mencionat una mica, l'equilibri, l'estabilitat. Parla'ns més concretament dels beneficis d'aquesta pràctica esportiva.
4: Es treballa molt, ja dic, la respiració, estar present, treballes el que és molt l'equilibri, no? Has d'estar molt present, treballes la força, perquè al final has d'estar equilibrat, no? I, té molts beneficis, realment. Al final hi ha un concepte que es diu salut blava, no sé si ho heu sentit, de fet hi ha un màster a Barcelona que es diu Teràpies Blaves, que fan a la Universitat de Barcelona i amb el Club Nàutic, i té a veure amb això, no? Els beneficis que té el mar per les persones. El practicar esport, a l'estar en contacte amb el mar que ens dona molta tranquil·litat, al final baixa el cortisol i regula el sistema nerviós, no? O sigui, té molts beneficis. Regula el sistema immune, treballem molt les articulacions, fem força, ja et dic que és una cosa superxula. I normalment les sortides les fem al matí, a primera hora, o a la tarda, no? Quan surt el sol o quan baixa.
5: Quina és l'experiència de les diferents persones que han provat aquesta pràctica? Ho pot fer tothom? Com els hi ha anat? Quin feedback teniu?
4: Bueno, a la gent, normalment la gent té una miqueta de com que, ¿vale? Fem moltes sortides a la matí del pàdel. La de subyoga normalment ve gent que és curiosa o que ja practica ioga normalment practica durant l'any i vol provar, no? Però, clar, és surten el que em diuen normalment, o que relaxada, o que xulo, o, bueno, no, és una experiència diferent, no? I al final ja et dic, és que, ai, la contatura que tenia ja no la tinc.
5: Per finalitzar, Cata, explica'ns una mica més de tu. Què t'has dedicat, què t'ha portat aquí, què t'ha portat a ensenyar el subyoga, altres disciplines relacionades amb el mar i amb el ioga?
4: Bueno, a veure, jo practico ioga des del 2013. La primera vegada que vaig practicar ioga estava embarassada del meu fill i portava una vida superestressant. Anava en pilot automàtic, tenia una feina super, molta responsabilitat. I la primera vegada que vaig fer ioga em vaig connectar al meu bebè i va ser increïble, no? I vaig estudiar, vaig fer la formació en subyoga en 2020. A mi sempre m'ha agradat molt el mar, però li tenia molta por i molt de respecte. O sigui, ha sigut com una miqueta de, bueno, vamos a ser valientes, ens treurem a aquesta por, no? Fes-ho, però tens por, fes-ho, però fes-ho amb por, no passa res, no? I ha sigut un camí, no? I des de fa 3 anys que dono classes i és que és la meva passió. O sigui, a mi m'encanta el mar, em relaxa un munt, i jo d'aquí, després surto d'aquí, perquè jo faig les classes al matí a la tarda, jo vaig a la meva feina, però clar, això és com, una passió que jo vull fer, perquè em senta bé el cos, o sigui que després com que començo el dia amb més energia.
0: Les propostes de Wave Riders van més enllà del subyoga i permeten gaudir del mar de Calafell en diferents moments del dia. Hi ha sortides en caiac i paddle surf a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol, amb l'opció d'acabar l'activitat amb un esmorzar davant el mar. També hi ha sessions al capvespre, quan el sol s'amaga a l'horitzó, amb la possibilitat de completar l'experiència amb una copa. En quant a l'activitat protagonista d'aquest bloc esportiu, el subyoga es fa dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 9 i els dissabtes de 8 a 10:15. Poden visitar el web per ampliar la informació a waveriders.es.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook.

0: activada l'alerta per pluja molt intensa aquesta tarda i demà al matí, sobretot al sud. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Després de l'últim embat de la calor, la notícia són ara les tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix d'un risc alt, nivell taronja, per pluja molt intensa, concentrada en poca estona i també per acumulació d'aigua aquesta tarda i demà al matí, i activa el pla Inuncat, Mònica Mas.
2: Sí, les comarques que més preocupen són l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. De cara a demà, el perill arribarà també a les Terres de l'Ebre. Això després que ahir els bombers ja atenguessin 135 trucades per pluja i vent, sobretot al Vallès Occidental.
0: Avancem, doncs, la previsió del temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui la refrescada es nota, és general i s'agraeix, però sí. Dani Ramírez, què ha de passar ara?
4: Doncs primer, donar les gràcies a aquest refrescament, molta gent se n'ha alegrat, s'ha pogut dormir bé. Hi havia llocs de la costa catalana on en tot l'agost no havien tingut una temperatura tan agradable, o el Cap de Creus, des del 20 de juny que no feia aquesta refrescada. Però pendents d'aquesta situació de tempestes, evidentment la temperatura es mantindrà a la normalitat, això és una mica el que tocaria, està al voltant dels 30, les més altes els propers dies 33, 34, però costarà passar dels 35 o 38 o 40 com dies enrere. I destaquem aquesta situació de ruixats que es poden iniciar aquesta tarda en punts de Girona, Barcelona, tenim ara mateix algun xàfec cap al Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, a tocar del Baix Maresme, es pot animar, 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Però, atenció, a mesura que avanci la tarda i nit, i sobretot matinada, pels vols de les 2, 3, 4 de la matinada, podria ploure fort a la costa sud. Ens referim a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, potser Baix Llobregat, fins al Delta del Llobregat, i especialment al voltant del Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès. Poden caure més de 40 litres en 3 hores, i no descartem doncs algun aiguat fort en aquest sector. A més, demà a tarda algun ruixat fort es mantindria cap a l'Ebre, i diumenge de matinada, algun ruixat fort novament també a la costa sud.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Doncs aquest és el panorama amb què obrim aquest Catalunya migdia, en què passarem pel centre d'Europa, on la sequera dificulta el transport de mercaderies pels rius i aboca encara més camions a les carreteres, i també per l'Amèrica Llatina, on ja es noten en forma d'inundacions els efectes del que podria ser el fenomen del Niño més extrem de la història. Mentrestant, a Ceuta, avui, nou desallotjament a la platja del Trampolín.
2: Centenars de migrants s'hi havien tornat a instal·lar aquesta nit després que la policia buidés ahir l'espai. Mentrestant, els menors no acompanyants comptabilitzats a la ciutat autònoma ja són 2.700. En aquest context, Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG Metges del Món, adverteix dels problemes sanitaris encara no resolts.
5: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan.
0: A tot això, el moviment racista Safe Europe Act convoca demà a Barcelona un acte contra la immigració.
2: Esquerra i els comuns demanen que la manifestació es prohibeixi, però de moment el Departament d'Interior l'ha autoritzat. El govern, això sí, adverteix que la policia actuarà si hi ha proclames o símbols que incitin a l'odi. Grups antifeixistes criden a plantar-los cara al mateix lloc de la convocatòria, a la plaça de Sant Jaume. Sentiu Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, al matí de Catalunya Ràdio.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables. Però Europa, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: I nou rècord d'ocupació. Els hotels catalans aquest juliol van rebre 2,7 milions de persones.
2: Això és un 3,1% més que l'any passat, una xifra mai vista que fa miques la del 2025, que també va ser rècord. Els números, a més, s'expliquen sobretot per l'arribada de turistes estrangers, molt superior a l'increment del turisme intern.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García es presenta al femení del Barça amb el Gamper i ja hem sentit, per cert, també Mourinho.
7: En el Johan Cruyff és la presentació a partir de les 8. Barça-Brighton serà, com dèiem, la presentació davant l'afició. El masculí engesteix els detalls per al debut en la Lliga, que no serà fins diumenge en el camp de l'Elx. I hem sentit Mourinho perquè demà sí que juga l'Espanyol. Rebem precisament l'equip blanc. També parlarem del Girona, que avui disputa el segon partit de la temporada en segona divisió. La Supercopa badminton, el Mundial d'Hockey Herba i la Vuelta, que comença demà, també en el menú esportiu del dia.
0: I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
8: Bon dia, doncs, amb retencions a l'AP7 i la Nacional 2 de la Jonquera, la frontera en direcció d'entrada a França es manté tallada a la comarcal 147, que és la via que comunica els diferents pobles de l'Alt Àneu o el Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. Trànsit assegura que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. A l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la pota sud de Sant Boi al Prat de Llobregat en direcció d'entrada, on hi ha dos carrils tallats per accident, i a Barcelona, la Ronda a Dalt, aturats d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per obres.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les dues d'un dia, d'un migdia, en què comencem a estar molt pendents, altra vegada, del temps. I això perquè Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses previstes, ara ens ho explicava en Dani Ramírez, per avui i demà, dissabte. Recordem que les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit i matinada al Camp de Tarragona i dissabte ja a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar aquests 60 litres per metre quadrat. En aquest context, doncs, Protecció Civil torna a demanar precaució. Toni Fortesa.
9: Exacte. L'organisme demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius, rieres i torrents, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundades ni acostar-se a les lleres i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 avisos. Durant la nit, la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
0: I mentrestant, al centre d'Europa és la falta de pluges el que continua tenint conseqüències. Que es noten, entre altres àmbits, en el transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
10: Bon dia. Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
11: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
10: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
0: I en paral·lel, el fenomen climàtic del Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures a la superfície del mar Pacífic, de l'oceà Pacífic, amb conseqüències pel clima a la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de l'Amèrica Llatina. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
13: Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
14: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
12: El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
0: I mentrestant, a Catalunya, els pagesos tancaran les campanyes agràries d'aquest any sense sinistres importants per la meteorologia. La companyia d'assegurances Agroseguro afirma que es trenca així la tendència dels últims 5 anys quan hi havia hagut indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Les gelades, la sequera o les nombroses pedregades havien marcat les campanyes dels últims 5 anys. En canvi, aquest any baixen considerablement els sinistres, segons ha afirmat a Catalunya Ràdio el director a Catalunya d'Agroseguro, Xavier Joana.
16: Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, doncs pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
15: Una campanya, doncs, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada, algunes gelades, però que han estat puntuals i molt locals.
0: I com a exemple, una campanya específica, la de l'Avellana, al Camp de Tarragona, que ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i també a la recuperació del rec d'estiu. Anem ara a Tarragona, Ricard Buigas.
17: Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
18: Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
17: La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
0: I mentrestant, avui tenim també un nou rècord de turisme. Perquè els turistes estrangers impulsen l'ocupació a Catalunya fins als màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen ja a visitants internacionals. Cristian Roldán.
19: Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de tot l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid, per exemple. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments, com ara la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
20: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
19: En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro, per això, posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
20: És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
19: Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. El turisme en hotels també ha baixat a les zones de muntanya.
0: Ara és un quart de 3 del migdia. Atenció també a això que us expliquem ara. Perquè el titular és contundent. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Per tant, treuen millor nota, aprenen menys. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Què han observat els investigadors quan han comparat els resultats dels alumnes als exàmens, Toni?
9: Han comprovat que els alumnes que utilitzen la intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Els investigadors expliquen que els errors no són immediats, sinó que s'acumulen amb el temps. Després de 6 mesos d'utilitzar la intel·ligència artificial, la diferència entre els dos grups comparats ja augmenta en les proves a l'aula. I fins i tot en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba a ser del 24% en la nota. L'ús de la intel·ligència artificial és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i, evidentment, més ràpid que les capacitats del govern per legislar. Ramon Urús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3Cat Info.
1: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè si no, se t'atrofia.
9: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús indegut de la intel·ligència artificial.
0: Anem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Això mentre a la platja del Trampolín s'estan tornant a instal·lar migrants perquè, segons les ONGs, no caben els espais habilitats per acollir-los, on ahir es van traslladar unes 1.500 persones. Pilar García.
21: Sobre la situació dels menors, segons les xifres actualitzades, n'hi ha localitzats, en concret, 2.660. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però, com dèiem, el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
22: Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales por

0: inmigrantes a la playa.
1: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
2: I hem sabut que la Policia Nacional, en paral·lel, ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península.
0: I s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
2: En aquest context, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada nedant a finals de juliol, perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i també a la platja del Trampolín, i alerta que comencen a aflorar també problemes de salut mental entre els més joves, Mònica.
3: Sí, Patricia Ruiz, que és portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3cat Info els principals problemes de salut en què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen, com deies, vivint al carrer.
4: Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan, infecciones respiratorias, muchas infecciones dermatológicas, y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
3: I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
4: No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
3: A banda d'això, el que sí que preocupa és que comencen a aflorar problemes de salut mental.
4: Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente y sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marxa ràpida.
3: I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los.
2: I enmig d'aquesta crisi migratòria, el moviment d'extrema dreta xenòfoba, anomenat Save Europe Act, ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona, a la mateixa plaça Sant Jaume, de fet. Esquerra i els comuns han criticat que Interior hagi autoritzat aquesta protesta i la policia adverteix que actuarà si hi ha consignes o pancartes que incitin l'odi. Montse García.
5: Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
6: És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents de l'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
5: Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
5: Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns. David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
7: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
5: En un comunicat, Interior assegura que actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar.
2: I mentrestant, Esquerra Republicana pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Parada, Laura Bertran.
8: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
9: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
8: L'UC de Prada és un espai de trobades i avui precisament Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex

0: president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
1: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
0: Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
2: Quart i mig de tres, és l'hora de la informació internacional. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar la subversió. Albert Manyà.
3: Els tres jutges subratllen en la sentència que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Li Chaoyuan, de 69 anys, i Chou Hang-tung, de 41, eren els màxims líders del grup Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer, de Li Chaoyuan, s'ha mostrat dolguda per la decisió.
4: Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
3: El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
5: És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
3: Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa, però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència de diplomàtica estrangera, de diplomàcia estrangera, i enmig de les crítiques d'organitzacions pro drets humans com una mostra més de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança en l'estat de dret, i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó.
2: I mentrestant, l'Iran defensa ara que ara és el moment de posar fi a la guerra amb els Estats Units. Així ho ha assegurat el president del país, mentre l'administració Trump dedica els seus esforços a pressionar econòmicament el règim de Teheran. Jordi Baró.
6: Gairebé 6 mesos després de l'inici de la guerra, l'Iran creu que és l'hora que acabi, amb l'argument que el règim de Teheran està en una posició de força respecte als Estats Units. Els últims dies la situació sobre el terreny ha estat més calmada. Washington concentra els seus esforços en una campanya de pressió econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà assegura que donarà dilluns el detall de les sancions previstes, després que Trump va amenaçar dimecres amb conseqüències econòmiques fortes contra qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. El preu del petroli ha pujat els últims dies, avui estable als $93 el barril de Brent.
2: És com tenim el món, aquesta és la crònica internacional. Ara tornem a casa. I us expliquem que una dona ha quedat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili al barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos ja s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor d'aquests trets ha estat detingut. La investigació continua oberta. I la Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
8: El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes doncs, que caldria treballar, es podria prevenir per evitar doncs, esllavissades o ensorraments en les vies.
7: També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
2: I continuem recorrent al país. Ara anem cap a Palamós, al Baix Empordà, que tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar el novembre, i el risc de despreniment a Cala Corbs. Girona, Núria Pereira.
9: Bon dia. Un dels trams tancat és el que va patir un incendi el novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
10: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
9: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona el penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Pen hi pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
2: Mig minut i seran dos quarts. També tenim temps per la informació de la capital. L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera, Maite Curto aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle.
11: Exacte, està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficin més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
11: Els nous aparcaments per a bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància. Ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sants ja està previst d'instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant.
2: Aquestes són les notícies d'aquest 21 d'agost, un moment de l'any en què els experts alerten que se sol agreujar la soledat no desitjada. I això, aquesta soledat no desitjada, és un seriós problema de salut pública, ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut, i té importants conseqüències físiques i també de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances són factors que poden alterar i fer empitjorar el benestar emocional, Laura Cugat.
13: La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per aquesta soledat no desitjada. Montse Villalobos, psicòloga de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta els riscos com l'aïllament i la desesperança.
14: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
13: Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar.
14: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
13: Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia i la Fundació té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848.
2: Ara farem una pausa per la publicitat, serà només un minut, i a la tornada, la cultura i els esports.
15: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
17: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
18: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
19: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
20: A la botiga web i app.

0: El que sentiu, Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, està rodant la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Així arrenquem la cultura. Clàudia Roses.
1: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire, ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
2: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: El gener es va llançar la primera temporada, que va rebre més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms del repartiment, ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
3: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
1: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: I una de les protagonistes més divertides del còmic català, el personatge feminista Lola Vendetta, creada per Raquel Ribarrossi, s'enfronta a violència masclista en el seu últim episodi. És Catanazo a l'amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic, on viu un dels capítols més foscos de la seva vida, Valèria Obareda.
4: Sí, Lola Vendetta torna a treure la katana per combatre el maltractament i l'abús. L'autora reconeix que és el més dur que ha dibuixat mai, però n'està satisfeta.
5: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
4: I Raquel Ribarrossi no va tenir cap dubte que fos la seva protagonista la que visqués aquesta realitat.
5: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència, perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
4: Catanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
6: Diuen que no veuen vi.
0: Amb aquest canvi de tous, expliquem que aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre altres, estrenarà el nou disc dels Quicos, que sentiu de fons. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Això serà demà a la nit amb la presentació del nou treball del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, a Jota per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
8: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
7: El tret de sortides avui a la tarda, a partir de les 7, a Montaller de Can, a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
8: Trobem artistes de ponent com les Silvestres, en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de Pitxorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
7: Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels països catalans.
0: I ara farem un altre canvi de banda sonora important, perquè Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana. El cantant britànic Sam Smith publica avui Has a Lies, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per guanyar profunditat com a artista, Montse Pujol.
9: Sí, Sam Smith diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. En aquest nou treball, Smith continua seduint amb una veu càlida que es torna potent quan hi afegeix un cor de gospel.
0: I What Are the Odds és el nou disc de George Smith que ha rebut els elogis de la crítica abans i tot de publicar-se.
9: La cantant britànica hi mescla hip-hop i house per crear un estil únic sota una superfície molt ballable. Les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.
0: I Happiest Day of My Life, el dia més feliç de la meva vida, és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson, irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar una depressió.
9: La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium, de Nirvana, i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.
0: Més novetats, el cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa.
9: Brandon Flowers assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat el disc a Nashville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.
0: I Chelsea Wolf aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark.
9: Dos anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna ara amb un disc més madur, reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat.
0: Falten 20 minuts per les 3. Temps ara pels esports amb el Barça, que ultima els detalls per la seva propera actuació, el seu debut a la Lliga aquest diumenge.
10: Serà en el camp de l'Elx, però com dèiem, això serà diumenge. Avui el que toca és el gàmper del femení.

0: jornada de Lliga este cap de setmana i debut del Barça. La gran presència dels blaugranes en el Mundial ha retardat una jornada l'inici de la competició, però l'equip de Hansi Flick ja està a punt. Diumenge, debut en la Lliga, en el camp de l'Elx, ara ho dèiem, i tot i que és la gran atracció de les últimes hores, Rodri no s'espera que jugui aquest partit. D'eina parla també el tècnic del Madrid, José Mourinho, un Madrid que demà jugarà contra l'Espanyol, ara en parlarem, però que s'ha tornat a centrar Joan Fitó en el gran fitxatge blaugrana esta temporada.
1: Sí, n'ha parlat Mourinho, ha parlat de Rodri, el tècnic portuguès, ara hi entrarem. Avui, però, primera sessió de Joao Cancelo amb la resta dels companys. Ja s'ha entrenat Joao amb l'equip, en canvi Rodri, del que n'ha parlat Mourinho, ha fet treball individual encara al marge de l'equip. Diumenge el Barça debuta a Elx a 9:45. La pretemporada ens deixa diverses coses. El futbolista que més ha jugat en aquesta pretemporada és Marc Bernal. No ha jugat al Mundial, Bernal, per tant, va tornar abans i ha disposat d'aquests minuts. Xavi Espart és el segon, molt a prop de Bernal, i Gerard Martín és el tercer futbolista que més minuts ha disputat en aquests partits de preparació. Molts números, tots tres, de ser titular a Elx, sobretot Marc Bernal i Gerard Martín. El quart futbolista que més minuts ha disputat és Hamza Abdelkarim, dels mundialistes. Joan García, ho sabem, serà titular diumenge. Eric ja va jugar 60 minuts al Gamper, per tant, també apunta a l'11. En canvi, menys minuts han jugat Pau Cubarsí, Gavi i Pedri. Cap d'ells ha sumat més de mitja hora de joc en aquesta pretemporada. Molts dubtes a l'11 de Hansi Flick per debutar a la Lliga, però sí que és veritat que l'alemany ja ha anat donant pistes aquesta pretemporada. Més enllà d'això, avui ho deies, Marta, han tornat les rodes de premsa de José Mourinho. En aquesta primera roda de premsa, missatge cap al Barça, no està preocupat Mourinho per no haver fitxat a Rodri.
2: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
1: El Madrid debuta demà a casa a 9:45 contra l'Espanyol. Primer partit a la Lliga d'aquest nou duel que protagonitzaran Mourinho i Hansi Flick.
0: El Barça no serà que jugarà fins diumenge contra l'Elx, però a Hansi Flick encara no l'hem sentit, però en canvi sí a Martín Anselmi, el tècnic de l'equip alacantí, que ha explicat.
1: Doncs mira, aquest Elx és l'Elx post-Eder Sarabia, que va debutar a l'Elx a la Corunya amb empat a 1 contra el Depor. Ara el conjunt valencià, com deies, l'entrena Martín Anselmi, 41 anys, argentí. És graduat Anselmi en periodisme del 2008 al 2015. De fet, es va dedicar a conduir programes de ràdio Anselmi. El 2015 va començar la seva carrera a les banquetes. L'any següent, el 2016, va ser assistent de l'exblaugrana Gavi Milito a Independiente. Pel camí, ha entrenat a grans clubs com el Porto, el Cruz Azul o el Botafogo brasiler. Del partit de diumenge, Anselmi diu que tant és el Mundial que el Barça sempre és complicat.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
1: Demà, última sessió del Barça, al matí, a la Ciutat Esportiva. Després, a les 12, el Barça s'entrenarà a 9:45. A les 12, doncs, roda de premsa de Hansi Flick, la primera d'aquesta temporada.
0: I mentrestant, Joan, encara hi ha feina en els despatxos. Com van les inscripcions de jugadors, per exemple?
1: Doncs mira, encara no estan inscrits, però a priori el club ho té controlat, no hi haurà problema, expliquen des del Barça. Tots els fitxatges estaran inscrits de cara a aquest Elx-Barça de diumenge. L'únic asterisc, el de Joao Cancelo, que és l'últim en arribar a Barcelona, tot i que explica el club que la voluntat és que Joao Cancelo també pugui jugar diumenge o pugui almenys tenir Hansi Flick l'oportunitat d'alinear-lo. La resta, Gordon, Rodri o Adeyemi, no hi haurà problema, estaran inscrits. Visibu, com ja sabíem, serà jugador del filial, aquest Barça-Elx, diumenge 9:45, des d'una hora abans a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio.
0: La Lliga Femenina no arranca fins al pròxim cap de setmana, però avui és dia de Gamper per al Barça. En el Johan Cruyff, a partir de les 8, presentació en un partit contra el Brighton anglès, en la que és una nova etapa de l'equip, amb Patrick Guijarro de primera capitana, sense Alexia, però Carles Vila amb noves incorporacions.
4: Serà l'últim assaig de l'equip blaugrana abans del debut a la Lliga contra el Tenerife. Van empatar contra el Manchester City a 2 gols i van guanyar el primer amistós que van jugar davant el Montpellier per 3-1. Avui un dels atractius serà la presentació al Johan Cruyff de les últimes incorporacions: René Van Asten, Tyler McKamey, Caroline Nicoli i Martina Fernández, que torna al Club Blaugrana. Hi haurà els tradicionals parlaments de les capitanes de l'equip i del tècnic Pere Romeu. Al descans, a més, s'ha preparat una actuació de la cantant mallorquina Maria Jaume. De moment, tot i les baixes importants d'aquest any, el Barça ha mostrat bon nivell, amb bones sensacions, als partits que ha jugat fins ara. El repte, però, és complicat conjuntar totes les noves jugadores i fer-ho sense la pressió que podria generar el gran paper a la passada temporada, on les blaugranes van guanyar tots els títols en joc, és a dir, la Champions, la Lliga, la Copa i també la Supercopa.
0: I per cert que l'Espanyol disputa avui un nou amistós, l'últim ja abans que comença la nova campanya, a 7:15, en la ciutat esportiva d'Anijar, que les blanquiblaves jugaran contra el Villarreal. I com us dèiem abans, demà se juga l'Espanyol Madrid. Abans sentia un Mourinho parlant sobre Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, però en la seva primera roda de premsa de la temporada, el tècnic portuguès també ha parlat, Josep Gaya, de la Champions i d'este debut en la Lliga.
5: Sí, Mourinho ha comentat una gran quantitat de temes, entre els quals, com deies, la Champions, trofeu sempre desitjat pel Madrid. El tècnic portuguès ha estat molt contundent i ha afirmat que per tornar a guanyar la Lliga de Campions, el més important és ser un equip.
2: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
5: Demà els blancs visiten Cornellà i Mourinho ha elogiat el conjunt blanc i blau, afirmant que és un molt bon equip, però que estan preparats per competir.
2: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
5: Mourinho ha parlat d'un dels grans problemes de la temporada passada, la defensa, i ha destacat que, si aconsegueixen jugar en camp contrari, els davanters no han de defensar, sinó sentenciar, tot i que reconeixer que no han de treballar.
0: Doncs això són les impressions de Mourinho respecte a este partit. Les del tècnic de l'Espanyol Manolo González haurem d'esperar encara una miqueta fins a sentir-les, com pareix esta vesprada a les 5. L'equip blanquiblau per a este partit contra el Madrid té les baixes de Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, també la de Cabrera, que està sancionat durant les 3 primeres jornades d'esta campanya, i la del davanter Quique García, lesionat en la pretemporada. Precisament de la seva absència en parla en una entrevista al Tot Costa el davanter lleidatà Pere Milla.
6: Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obrador del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi, diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
0: En primera divisió, avui se juga el Betis Reial Societat a partir de les 9 i ahir Rayo 1 a la vez 1. En la Lliga se disputa este cap de setmana la segona jornada, però en les altres grans lligues europees la competició arranca avui mateix. És el cas, per exemple, de la Premier, que alça el teló amb un partit del campió, l'Arsenal, en la que Josep és la primera temporada post-Guardiola.
5: Sí, és una campanya amb molts canvis d'entrenador a la Premier. Fins a 9 equips estrenaran tècnic, rècord absolut, entre els quals el del Manchester City, on Maresca substitueix Guardiola. Els dos entrenadors del Madrid de la temporada passada aquest any entrenaran també a Anglaterra, Xavi Alonso al Chelsea i Arbeloa al Fulham, i el Liverpool també té un nou tècnic espanyol, Andoni Iraola, que arriba del Bournemouth. Els equips que s'incorporen aquest any a la Premier procedents de segona són el Hull City, l'Ipswich Town i el Coventry, que debuta aquest vespre a les 9 contra l'Arsenal.
0: En França, el PSG de Luis Enrique, el vigent campió i l'equip a batre, no jugarà fins diumenge, però avui ja se disputa un partit.
5: Sí, l'Olímpic de Marsella i l'Estrasburg s'enfrontaran a 9:15 del vespre, i el PSG també juga diumenge a la mateixa hora contra l'Estat Rennes. Els parisencs, tot i guanyar 2 Champions seguides, es continuen reforçant. Luis Enrique que torna a pescar al Barça, aquest cop el davanter Ferran Torres, i ja són 4 els jugadors del conjunt francès han passat blaugrana: Dembélé, Dro, Digne i Ferran.
0: I en el Calcio, la Sèrie A comença amb vells coneguts, però també amb cares noves i amb un Inter que defensarà l'Scudetto.
5: L'Inter debuta demà contra el Monza a 6:45 de la tarda. Qui també s'estrena demà és el Como de Cesc Fàbregas, que aquesta temporada jugarà a la Champions per primera vegada a la seva història. És un equip amb molts jugadors espanyols, com ara Morata, Luis Milla o Àlex Valle, i que segur que seran una de les sensacions d'aquest any.
0: Nou minuts i mig i arribarem a les 3 de la vesprada. Ara fem una pausa i després...
7: Sant Vicenç és un poble que respira handbol, de fet...
0: La Supercopa de Catalunya d'handbol.
8: Catalunya migdia.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Si vols fer la compra bé a Tanacarre.
11: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada Origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.

0: La carpeta de segona divisió, el Girona torna a ser el primer equip català en jugar en esta segona jornada. Els jugadors de Quique Álvarez visiten el camp del Córdoba, Eduard Solà.
1: És el primer desplaçament per un Girona que continua amb la sensació d'inestabilitat per la situació del futur d'alguns jugadors que són a la rampa de sortida. Ahir es va fer oficial el traspàs d'Ivan Martín al Racing de Santander i avui sembla que qui és més a prop de marxar és Minsu, que té una oferta del Glasgow Rangers. Minsu té una clàusula de rescisió de 10 milions d'euros i la seva sortida seria a prop. Tot això, continuen les negociacions. Minsu sí que va entrar, al contrari que Ivan Martín, a la llista de convocats. En qualsevol cas, avui a les 9, aquest Córdoba-Girona. L'equip andalús va perdre el primer partit a Burgos, a la primera jornada, i el Girona, recordem que va empatar amb el Leganés a Montilivi. Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, té clar que avui patiran molt el nou Arcángel.
2: S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
1: Una de les novetats de la convocatòria és la presència de Van de Beek, que no va ser a Montilivi a la primera jornada. La transmissió d'aquest Córdoba-Girona la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio d'aquesta emissora quan faltin pocs minuts per les 9 de la nit.
0: I el Centre d'Esports Sabadell, l'altre equip de la categoria, jugarà diumenge a les 7 en Castalia, al Camp del Castelló. El balonmano Granollers ha complert els pronòstics i s'ha classificat per a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol superant el Sant Joan d'Espí per 20-34. És l'única semifinal que de moment s'ha disputat i en la final els vellesans s'enfrontaran Roger Arnau, el guanyador del partit que avui disputen el Barça i el Sant Vicenç.
3: Sí, a les 9 del vespre al pavelló de Can Cases de Martorell, perquè el pavelló de Sant Vicenç dels Horts està en obres. El xoc contra el Barça és un dia històric pel conjunt del Baix Llobregat, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. El seu entrenador, Carlos Aula, té clar què vol dels seus jugadors.
4: Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenir l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món i a la vegada doncs, ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
3: En la competició femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7 també el Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9 el Joventut handbol Mataró ho farà contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme. David Verdugo és l'entrenador de les mataronines.
5: Para nosotros es un honor. Además, enfrentarnos en un conjunto como Granollers supone un reto y, como digo, pues un motivo de orgullo.
3: Les dues finals, la femenina i la masculina, es disputaran dilluns al pavelló municipal de Calella.
0: I ara de Mònaco a Granada. 3.275 quilòmetres de recorregut, 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 cronos. Demà arranca la Vuelta. Una Vuelta d'exigència molt internacional i que se preveu emocionant amb etapes decisives fins pràcticament el final de la ronda espanyola. Ara ho analitzem tot. D'entrada, Carles, qui són els principals protagonistes i favorits?
6: El primer nom que cal posar a la llista és la de l'eslové Tadej Pogačar, que disputa la Vuelta per segon cop. El gran favorit arriba en bon estat de forma i amb 19 victòries aquest any.
7: Fa molt de temps que volia tornar a la Vuelta, i al desembre vam començar a parlar sobre aquesta possibilitat. Jo sempre hi he volgut participar, sobretot perquè comença a Mònaco.
6: Per darrere de Pogačar també cal estar atent a Primo Roglic, el gran dominador de les últimes edicions, 4 aconseguint guanyar aquí a la Vuelta, que als seus 36 anys vol lluitar per un altre pallot, tot i que d'entrada no arriba en el seu millor moment. Caldrà estar atent també al que facin Richard Carapaz, el belga Wout van Aert i el mallorquí Enric Mas, un dels pocs ciclistes de l'estat amb alguna opció de poder estar entre els primers. En total hi haurà 18 equips de l'UCI World Tour.
0: I entre aquests equips també hi ha representació catalana.
6: En total hi participen 4 catalans, a l'equip Pinarello, hi ha el sabadellenc David de la Cruz i el barceloní Marcel Camproví. També hi haurà un altre català, el seu director esportiu Àlex Sanz. És la 20a edició per Cruz, que va arribar a ser líder provisional a l'edició del 2016. La llista es completa amb Pau Miquel, que correrà amb l'equip Barany, aquest any el de Sant Quirze, acabat segon al circuit de Getxo. L'últim català és Marc Prostenga, de l'equip Kern. El seu millor resultat a la ronda espanyola va ser 2 quarts llocs en etapa i un tercer, Qui no serà en aquesta edició és Marc Soler, que aquest any ha centrat la seva temporada en el Tour de França.
0: La Vuelta tindrà 21 etapes, algunes passen per Catalunya, però més enllà d'això, Carles, quines seran les més decisives?
6: El recorregut aquest any es centra principalment al sud de la península i al llevant mediterrani. Catalunya acollirà la cinquena etapa entre Falset, el Priorat i Roquetes a les Terres de l'Ebre. Una de les jornades més dures arribarà aviat a la quarta etapa a Andorra la Vella, de 104 quilòmetres, amb tres ports de primera categoria, el port d'Envalira, la collada de Baixalís i el coll d'Ordino. Hi haurà també un tercer port, la Comella, de tercera categoria. Abans, a la tercera jornada, el final serà a Font-romeu. De la resta de jornades, les més complicades pels corredors poden ser d'entrada la novena etapa, amb final a l'Alt d'Aitana, amb més de 5.000 metres de desnivell positiu. També la 18a etapa, la crono de 32 quilòmetres, inicia al port de Santa Maria. Finalment, la 20a etapa ja a Granada, amb final al Collado d'Alguacil, un port de muntanya amb rampes de gairebé el 10% als últims 8 quilòmetres.
0: I tant la selecció espanyola masculina com la femenina d'hoquei herba s'han classificat per a la segona fase del Mundial que se disputa als Països Baixos i Bèlgica. De fet, Montserrat, el combinat masculí, juga avui mateix un nou partit.
8: Juguen contra Alemanya a les 5 i és el primer partit d'aquesta segona fase, després que ahir es classifiquessin com a segons de grup en vèncer per 3-1 Irlanda. Els Red Sticks es van avançar en el marcador amb un gol de Nico Álvarez a primer quart. Els irlandesos van empatar amb un penal Stroke en el segon quart. I en l'últim, el català Marc Reiner va fer dos gols i va certificar la classificació de l'equip espanyol. Així ho analitza tot Gerard Clapés.
9: La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat, però després a l'últim quart hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat, però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
8: També s'ha classificat l'equip femení guanyant 3-0 Nova Zelanda. Les Red Sticks van ser superiors durant tot el partit, victòria i classificació que valora Clara Pérez.
10: Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la pàtria perquè la necessitem.
8: El primer partit de les espanyoles en aquesta segona fase serà demà contra l'Argentina.
0: I ahir vos explicàvem que hi hauria un gran duel en el salt de perxa de la Diamond League de Lausana entre Mundo Duplantis i Manuel Caral i Roger. Com va anar la cosa?
3: Va caure del cantó del suec, que va saltar 6-21 pel 6-16 del grec. El duel de molta altura, mai millor dit, perquè el 6-16 també de Caral suposa una marca que només tres homes en tota la història han saltat. Duplantis, Caral i Zara, i també l'ex-rècord mundial francès Renaud Lavillenie. En la jornada d'avui, entre altres proves, la javelina femenina, el triple salt, el de llargada masculí, el 100 i el 400 tanques femenins i el 200 i 800 tant en competició masculina com femenina.
0: Doncs tot això, més també ja ho sabeu, el Córdoba-Girona a partir de les 9 i el Barça-Brighton, que és el gamper femení on l'equip se presenta davant l'afició. Patri Guijarro s'estrena com a capitana i quatre cares noves, però Van Asten està lesionada i avui no podrà jugar.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: and veins.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a divendres 21 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: La Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el Programa d'Integració Social i Orientació Laboral per als habitants en situació de pobresa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Encapçalem els informatius d'avui també d'una altra manera, ja que tenim notícies d'última hora. Ahir a la tarda va caure una palmera al passeig marítim de Sant Joan de Déu de Calafell, a l'altura del carrer Carles Barral. El canvi de temps s'espera avui i també demà. S'ha activat l'alerta Inuncat a Catalunya. Es preveuen pluges avui intenses, sobretot al vespre, especialment al litoral. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts. Tenim que seguir els consells de Protecció Civil i, sobretot, respectar la bandera vermella. Ahir va morir un banyista a la platja de Llevant de Cunit, on onejava precisament la bandera vermella, com onejava també a Calafell. Van poder veure a moltes persones per la tarda també banyant-se a la platja, quan s'ha de respectar aquesta advertència. Ahir un home de 50 anys va morir a la platja de Cunit, com hem dit. En els moments dels fets, la zona disposava de servei de vigilància i socorrisme i onejava la bandera vermella que prohibeix el bany. L'avís del telèfon d'emergència 112 va rebre la trucada cap a les 2 del migdia, després que el socorrista tragués l'home de l'aigua inconscient i iniciés les maniobres de reanimació. Fins a la platja s'hi van desplaçar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, una medicalitzada i una de suport bàsic. Malgrat les actuacions d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. Sisplau, precaució, sobretot per l'alerta Inuncat, i no us banyeu a les platges si la bandera està vermella. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, impulsa una jornada de conscienciació ambiental avui divendres al port de Segur de Calafell. Es durà a terme l'alliberament de 3 exemplars. A la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. A la plana comarcal, la gran majoria de les 2.000 hectàrees de boscos del Baix Penedès no disposen del pla de gestió. A la plana general, el Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt superior al de la mitjana del planeta. I al Camp de Tarragona, les calorades i la falta de pluges a l'estiu provoquen una verema molt primerenca a Tarragona. I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Com avançàvem al començar, la Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el Programa d'Integració Social i Orientació Laboral per als habitants en situació de pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i amb motiu de l'acte commemoratiu del 45è aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el proper divendres, dia 9 d'octubre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. El Pla de Xoc es va crear fa uns anys i s'ha anat consolidant al llarg del temps. La regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell, l'Helena Rubio, en recorda en què consisteix.
2: Va néixer dintre de l'entorn de serveis socials fa anys, s'ha anat consolidant al llarg del temps i és un projecte que neix dintre de l'entorn de les tècniques que consisteix en agafar aquelles famílies, aquelles situacions familiars en les que veiem que hi ha la possibilitat d'una inserció dintre de l'entorn de comunitari. És a dir, agafem aquelles famílies amb què veiem que hi ha ganes d'intentar fer-lo, ganes de tirar cap endavant, que hi ha hagut una situació en un moment determinat on hi ha hagut una vulnerabilitat tant en econòmica com social o fins i tot que hi hagi a l'entorn del Departament d'Igualtat, en el que agafem també i treballem amb dones en situació de violència masclista, i amb elles el que fem és, des del punt de vista laboral com des del punt de vista sociocognitiu i també d'habilitats socials, doncs, treballar i que aquesta unitat familiar busqui una inserció laboral, sigui mitjançant la recerca de feina, formació, sobretot moltes vegades treballem també la seva formació i treballar també l'entorn amb les entitats i els espais comunitaris dintre del municipi.
0: El Pla de Xoc contra la Pobresa ha tingut enguany un total de 134 usuaris i usuàries. 63 han estat noves altes d'aquest any 2025. D'aquestes persones, 85 han sigut donades d'alta a l'àrea d'orientació laboral per a fer seguiment i assessorament en la recerca de feina. Les 49 restants han sigut íntegrament ateses per l'àrea de treball social. Enguany, el Pla de Xoc contra la Pobresa conclou amb un total de 54 insercions amb contractació al mercat laboral. Aquesta dada total representa una inserció del 40,3% dels usuaris derivats del pla. Aquest percentatge d'inserció representa un augment de 10,5 punts percentuals respecte a l'edició anterior, que va tancar amb un 29,8%, equivalent a un increment del 35,2% en termes relatius. La regidora de Qualitat de Vida, l'Helena Rubio, continua parlant del bon funcionament d'aquest programa. Diu que moltes de les persones que aconsegueixen reinsertar-se són dones monoparentals que venen de l'entorn del Departament d'Igualtat.
2: Això funciona. I això funciona perquè les dades any rere any han estat positives. Cada vegada hi ha més inserció, cada vegada hi ha més, un percentatge és més alt d'aquelles famílies que surten de l'entorn de serveis socials. Hi ha l'acompanyament els primers mesos o anys, però això comporta que al final aquella persona surti de la roda d'ajuts de serveis socials i que normalitzi la seva vida. Moltes de les persones que han tingut èxit amb aquest programa són dones monoparentals, són dones que venen també de l'entorn de l'Apartament d'Igualtat. Hi ha molta dona, una mitja entre 50, 40, 50 anys, que han de retornar a reinsercir-se en el món laboral, a la recerca de feina, i el Pla de Xoc contra la Pobresa els ajuda.
0: Aquest guardó vol posar en valor la contribució que Calafell ha fet a la difusió i l'intercanvi d'experiències innovadores entre els governs locals. Des del consistori informen que el Banc de Bones Pràctiques s'ha consolidat com una eina de referència per impulsar la millora contínua, la qualitat dels serveis públics i la capacitat d'innovació dels ajuntaments, afavorint així una administració local més eficient, propera i compromesa amb la ciutadania.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Continuem amb més notícies del nostre municipi. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, impulsa una jornada de conscienciació ambiental avui divendres al Port de Segur de Calafell. Es durà a terme l'alliberament de 3 exemplars i l'activitat tindrà lloc a les 9 del matí. Escoltem ara a la directora del centre, la Juliana López.
3: Estarem al Port de Segur per començar una activitat de conscienciació ambiental sobre la importància de les platges, la biodiversitat que tenim aquí, quals són aquestes espècies que podem trobar al llarg de les platges de Calafell i la importància de la conservació de la fauna salvatge. Farem l'alliberament de 3 espècies diferents, que serà una sorpresa molt bonica, i estaria molt bé que la gent pogués aprofitar, no, aquesta oportunitat per conèixer directament espècies, per exemple, el xuriguer comú i altres sorpreses més.
0: Doncs aquesta activitat és avui divendres al Port de Segur de Calafell, com hem dit, de 9 a 10. És una activitat dirigida a tots els públics i gratuïta.
1: Les notícies de Calafell.
0: Estem pendents de si aquesta activitat, organitzada per al Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, es manté en peu. En tot cas, us anirem informant i actualitzant la informació amb les xarxes socials, a Calafell Ràdio, tant a Instagram com a Facebook.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I avui a la secció cultural parlem amb l'Anna de la llibreria Papiol de Calafell de les lectures de més èxit durant aquest estiu i de l'auge imparable de la novel·la negra. El fenomen de l'estiu és el Mordoku, un llibre de passatemps del canadenc Manuel Garant.
4: El número 1 en diferència és el fenomen de l'estiu, és el Mordoku. Són 80 enigmes de lògica i assassinats. Per tant, per qui no ho conegui, és una combinació de sudokus i enigmes. No és una novel·la, és un passatemps. I a mi m'encanta que estigui en el número 1 dels més venuts, perquè això demostra que la gent no només busca llibres per llegir, sinó que també el busca entreteniment, busca desconnectar, busca passar una estona fora de les pantalles. I això és genial. O sigui que jo, la meva enhorabona al seu autor, perquè és fantàstic.
0: Un altre dels llibres amb millor rebuda és la novel·la La mala hija, de Pedro Martí.
4: Un llibre que potser no és viral, no és aquests amb els booktokers, els tiktokers i tal. És un llibre que ha funcionat molt al boca a orella. És una novel·la negra, es diu La mala hija, del Pedro Martí. I aquí el que trobem és la desaparició d'una noia que a partir d'una investigació van apareixent secrets familiars i coses del passat que ningú vol explicar. Llavors, és una novel·la llarga, com podeu veure, són 600 pàgines, però bueno, que ningú s'espanti perquè té molt bon ritme i vas avançant molt, o sigui que enganxa.
0: A la literatura catalana, l'Anna ens porta El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca.
4: És un dels grans fenòmens de la literatura en català. Ja va sortir per Nadal, ja es va vendre molt, per Sant Jordi també, però és que ara l'estiu continua, perquè si cas després en parlem, no?, de què té la novel·la negra que enganxi tant, no? Uh-huh. Llavors és una història que combina misteris, secrets, relacions humanes i que et va atrapant a mesura que vas avançant. Són capítols curts i aleshores quan acaba cada capítol és que tens ganes de llegir un capítol més, perquè et deixa d'una manera tan intrigada que no t'adones compte, això en la una de la matinada ja t'has llegit mig llibre.
0: I a la novel·la romàntica segueix triomfant l'escriptora Megan Maxwell.
4: Riete de les bodes, amb aquest llibre tan bonic, amb aquests cantos tintats de floretes.
0: Que
4: ella és que és l'estrella de l'estiu sempre, vull dir. Jo crec que la Megan Maxwell el que té és que crea uns personatges que fa connectar molt amb la gent, no? I aleshores, llibre que treu, llibre que es converteix en un èxit. Llavors és una novel·la romàntica, però sobretot és una història per passar-t'ho bé, on hi ha embolics, hi ha relacions, hi ha situacions divertides i molt d'humor. I la gent el que vol és desconnectar. Tenim molt de soroll al nostre voltant i vols desconnectar una miqueta i la meva Maxwell és ideal.
0: La novel·la negra continua estant entre els gèneres de ficció que factura més. L'Anna Papiol ho viu en primera persona a la seva llibreria. Els lectors i lectores volen històries que enganxin.
4: La veritat és que, bueno, ja has vist que dels quatre llibres que he portat, a part de que un és, bueno, és el de trobar els assassinats, no?, però som novel·la negra, perquè, no sé, jo crec que la novel·la negra és crea molta addicció, perquè a part de saber qui és, no?, al final, al resoldre el cas, és que vols resoldre'l tu, vols tu saber qui és l'assassí, no? Llavors això al final fa que t'enganxi i que et posis molt en el paper de l'investigador o l'investigadora, no? I fa que siguin tan addictius, perquè vols saber què ha passat, quina història hi ha darrere d'aquest cas, i vols ser-ho tu. Vull dir, tu vas avançant. Mira, l'altre dia em va venir una noia que li vaig recomanar un llibre, que després en parlarem, i em deia, diu, porto 20 pàgines, encara no sé qui és l'assassí, vull dir, estic superenganxada, i això, que algú, no?, estàs amb un llibre, jo crec que al final és la gràcia, no?, de trobar un llibre que tinguis ganes de continuar llegint, no? Mm. Llavors jo crec que és aquest el secret, no? A vegades quan dius, què busca la gent? La gent vol que algú l'enganxi. I ara a l'estiu, més que potser buscar un llibre que fins a la pàgina 250 no entres, no, vull un llibre que des d'un principi ja connecti, ja entri, no, i m'enganxi, vull estar fins al final i que busquis aquella estoneta per llegir perquè vols saber com avança.
0: La lectura és una eina clau per al desenvolupament personal i mental. Obre camins cap al coneixement, millora la capacitat d'expressió i estimula la creativitat i el pensament crític. En un món replet de pantalles i frivolitats, seguir apostant per la lectura és un acte revolucionari.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Obrim la plana comarcal. La majoria de les 2.000 hectàrees de boscos del Baix Penedès no disposen de pla de gestió. Es tracta d'un document que ordena les masses forestals amb la finalitat de determinar-ne uns usos que afavoreixin la seva rendibilitat i, sobretot, combatre el risc d'incendis. És una notícia que llegim a Eix Diari. Segons dades de l'Observatori Forestal de Catalunya, actualment només en tenen els dos propietat de la Generalitat, el de Mas Campanera i el de Roca Vidal, tots dos al terme municipal del Montmell. De la resta, n'hi ha un que pertany a l'Ajuntament de Mas Llorenç, que no arriba a la mitja hectàrea, i la resta són de titularitat privada. Des de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, el seu responsable, Jaume Minguell, referma en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que les polítiques públiques en aquesta àrea han devastat administracions i particulars. De fet, els boscos privats existents a la comarca disposen de convenis amb l'administració per a la neteja, la prevenció d'incendis i la conservació de zones forestals. Uns acords que es tradueixen també en ajuts econòmics i en la creació del Centre de la Propietat Forestal, un únic organisme que agrupa els titulars d'aquestes extensions de terrenys amb la finalitat d'agilitzar tràmits i gestions. La majoria dels boscos del Baix Penedès són privats, gairebé tots ubicats al Montmell, malgrat que també n'hi ha un a la Bisbal, Cal Saumoi, i un altre al Vinyana, al Clot del Bou. Vora de 1.500 hectàrees que l'executiu català vol integrar dins la seva política general de gestió del medi. Des de la Generalitat es vol dinamitzar l'ús de les masses forestals amb l'impuls de projectes de bioeconomia que impliquin, entre altres, la compra pública, per exemple, de biomaterials per a la construcció. Un conjunt de mesures, doncs, ideades per frenar l'abandonament dels boscos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I a la plana general continuem parlant de medi ambient, i és que el Mediterrani s'està escalfant a un ritme molt superior al de la mitjana del planeta, i els experts alerten que aquest fenomen ja té conseqüències. Un informe internacional publicat aquesta setmana assenyala que durant el mes de juny es van registrar anomalies de fins a 6 graus per sobre de l'habitual en alguns punts del Mediterrani. De fet, els experts calculen que l'escalfament a la Mediterrània occidental és molt superior al de la resta dels oceans. Un mar més càlid afavoreix que l'aire acumuli més vapor d'aigua i pot proporcionar més energia a les tempestes. Això pot contribuir a episodis de precipitació molt intensa i sobtada, especialment quan coincideixen amb altres factors meteorològics. Els autors de l'estudi posen com a exemple la dana que va afectar el País Valencià de l'any 2024. Tot i que l'escalfament del mar no és l'únic factor que determina aquests episodis. Els experts alerten, en definitiva, que el Mediterrani està entrant en un escenari d'escalfament sostingut, amb efectes que ja no es limiten al mar i que poden condicionar cada vegada més tant el clima de les zones costaneres com la biodiversitat i les activitats econòmiques vinculades al litoral.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Les altes temperatures, també de l'estiu amb diverses onades de calor i la falta de pluges dels darrers mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar la verema. És de les més primerenques que es recorden. A la plana del Camp de Tarragona i a la part baixa de la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Les pluges de la tardor i primavera van accelerar el creixement del raïm, però l'escassetat hídrica des del juny ha fet que els grans no s'hagin inflat, amb la qual cosa el volum ha minvat. Tot i això, els elaboradors esperen una collita sana, de qualitat i amb una producció similar a la de l'any passat. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, destaca que malgrat la manca d'aigua, el raïm és de qualitat. L'escoltem.
5: Aquella situació sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però

0: Sí, a part de lo nostre, com que som veïns i doncs, d'altres vinyes i d'altres zones, sí que veiem el que passa, no? I és clar, si no es repunta una mica aquest consum, difícilment es podrà moure tot el que hi ha i el que vindrà.
1: Així mateix afirma que els preus seran baixos.
0: Serà un any dur, si posem una mica de totes les bandes i no perdem de vista l'optimisme, el bon producte i intentar presentar-lo per tot arreu i tirar endavant. I el món és molt gran, eh? Encara hi ha llocs que segurament, i especialment per la de Tarragona, encara no estan explorats. Tot i que hem de començar per aquí, eh? Hem de començar per afiançar el consum a la nostra zona i anar a obrir-nos.
1: Un dels principals problemes que té el sector és que s'ha reduït el consum de vi a nivell mundial. Això fa que hagi quedat estoc de la producció de l'any passat i ara al mercat s'hi afegiran els vins elaborats aquesta anyada. Tot plegat generarà un desequilibri i de retruc els preus baixaran.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
1: I avui als esports aprofitem els darrers dies d'estiu per seguir endinsant-nos al mar, que també es converteix en un espai per desconnectar, trobar l'equilibri i practicar esport d'una manera diferent. És la proposta de Wave Riders, que durant els mesos d'estiu ofereix sessions de sub-yoga, una activitat que combina els exercicis i les postures pròpies del ioga amb la pràctica del paddle surf. Les sessions es fan directament sobre l'aigua, amb les taules com a base, i permeten practicar ioga mentre el moviment del mar i l'entorn marítim formen part de l'activitat, una proposta que suma activitat física, equilibri i relaxació i que permet viure al litoral de Calafell des d'una perspectiva diferent. Ens hem apropat a la zona de l'Estany de Calafell, on opera Wave Rider, per conèixer més de prop aquesta disciplina esportiva. Una de les monitores de sub-yoga és la Cata Gerlach, que ens explica aquesta combinació entre paddle surf i yoga. Donem pas a l'entrevista que li fem tot just abans de començar una de les classes.
3: El sub-yoga és una combinació entre el standing paddle, el paddle amb la tabla, i el yoga. ¿Vale? Lo que fem és És una classe, és un ioga, però sobre la taula, no? Diguéssim. A mi m'agrada una frase molt, és com dir la taula és tu esterilla i l'oceano és tu sala, no? És diferent, és una miqueta diferent. El que treballem més aquí a la classe és la força, sobretot, i l'estabilitat. Treballem molt el core.
1: Aquesta pràctica esportiva, tant física com mental, permet estar aquí i ara.
3: Ets molt conscient del cos, de lo que estàs fent, perquè si no estàs conscient i present al moment, pots caure, no? O sigui que, bueno, és una manera molt maca de fer esport, d'estar en contacte amb la natura. Al final tenim aquí platges meravelloses, tenim a la platja tot l'any i hem d'aprofitar, no? Aprofitar l'entorn, aprofitar tot per poder fer activitats diferents, no? Perquè ja es presta, ja es dona lloc i tenim l'escola aquí que ens dona l'oportunitat d'apropar aquesta modalitat o aquest esport a les persones, pues és superxulo, no?
4: Cata, ja ho has mencionat una mica, l'equilibri, l'estabilitat. Parla'ns més concretament dels beneficis d'aquesta pràctica esportiva.
3: Es treballa molt, ja dic, la respiració, estar present, treballes el que és molt l'equilibri, no? Has d'estar molt present, treballes la força, perquè al final has d'estar equilibrat, no? I, té molts beneficis, realment. Al final hi ha un concepte que es diu salut blava, no sé si ho heu sentit. De fet, hi ha un màster a Barcelona que es diu Teràpies Blaves, que fan a la Universitat de Barcelona i amb el Club Nàutic, i té que veure amb això, no? Els beneficis que té el mar per les persones, el practicar esport, l'estar en contacte amb el mar, que ens dona molta tranquil·litat, al final baixa el cortisol i regula el sistema nerviós, no? O sigui, té molts beneficis. Regula el sistema immune, treballem molt les articulacions, fem força, ja et dic que és una cosa superxula. I normalment les sortides les fem...

0: Fem al matí a primera hora o a la tarda, no? Quan surt el sol o quan baixa.
1: Quina és l'experiència de les diferents persones que han provat aquesta pràctica? Ho pot fer tothom? Com els hi ha anat? Quin feedback teniu?
0: Bueno, a la gent, normalment la gent té una miqueta de com que, vale? Fem moltes sortides a la matí del pàdel. La de subyoga normalment ve gent que és curiosa o que ja practica ioga normalment practica durant l'any i vol provar, no? Però, clar, és surten el que em diuen normalment, o que relaxada, o que xulo, o, bueno, no, és una experiència diferent, no? I al final ja et dic, és que, ai, la contatura que tenia ja no la tinc.
1: Per finalitzar, Cata, explica'ns una mica més de tu. Què t'has dedicat, què t'ha portat aquí, què t'ha portat a ensenyar el subyoga, altres disciplines relacionades amb el mar i amb el ioga.
0: Bueno, a veure, jo practico ioga des del 2013. La primera vegada que vaig practicar ioga estava embarassada del meu fill i portava una vida superestressant. Anava en pilot automàtic, tenia una feina super, molta responsabilitat. I la primera vegada que vaig fer ioga em vaig connectar amb el meu bebé i va ser increïble, no? I vaig estudiar, vaig fer la formació en subyoga en 2020. A mi sempre m'ha agradat molt el mar, però li tenia molta por i molt de respecte. O sigui, ha sigut com una miqueta de, bueno, vamos a ser valientes, ens treurem a aquesta por, no? Fes-ho, però tens por, fes-ho, però fes-ho amb por, no passa res, no? I ha sigut un camí, no? I des de fa 3 anys que dono classes i és que és la meva passió. O sigui, a mi m'encanta el mar, em relaxa un munt, i jo d'aquí, després surto d'aquí, perquè jo faig les classes del matí a la tarda, jo vaig a la meva feina, però clar, això és com, bueno, una passió que jo vull fer, perquè em senta bé el cos, o sigui que després com que començo el dia amb més energia.
1: Les propostes de Wave Riders van més enllà del subyoga i permeten gaudir del mar de Calafella en diferents moments del dia. Hi ha sortides en caiac i paddle surf a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol, amb l'opció d'acabar l'activitat amb un esmorzar davant el mar. També hi ha sessions al capvespre, quan el sol s'amaga a l'horitzó, amb la possibilitat de completar l'experiència amb una copa. En quant a l'activitat protagonista d'aquest bloc esportiu, el subyoga es fa dilluns, dimecres i divendres de 8:15 a 9 i els dissabtes de 8 a 10:15. Poden visitar el web per ampliar la informació a waveriders.es.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu!

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: evitar una catàstrofe.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.